0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
1: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
2: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
3: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
4: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
5: Us ve de gust fer safareig?
6: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: T'interessa l'esport de Caldes?
9: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
8: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
9: Doncs tot això i més...
8: A l'Esport que avui.
9: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
8: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
1: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
0: I tu, Ricard?
2: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
0: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
3: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
1: Una merda així d'alta.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:15 a 2 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners ambulants. Un camell fa l'agost.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada? No és gratuït, això?
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de

fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes. I'm a

0: Molt bon dia, què tal? Bon dissabte, benvinguts al Balneari, una setmana més, la segona ja d'aquesta temporada, que no del setembre, que encara és setembre, però bueno, com que estem a finals, no es pot dir allò del setembre. Perquè l'Oriol Lluc, bon dia.
1: Bon dia.
0: S'enfada molt.
1: Ja estem a la tardor, eh?
0: Ja estem a... Ah, avui oficialment ja estem a la tardor?
1: Sí, no, ja fa un parell o tres de dies.
0: Bueno, però...
1: Sí. És el primer programa.
0: Clar, és que d'això, eh? Li vam dir... Bons, ja tornes al setembre. Home, estem a 19, eh? Bueno.
1: Això.
0: Molt bé, la tardor, eh? Una il·lusió, bueno, saltant per... La... Oriol Sorauja, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu sí, eh? Tu ets de tardor.
2: Jo sóc més de primavera i estiu, però haig de reconèixer que la tardor...
0: Sí, no està mal, no està mal.
2: Està bé. Jo, principalment, haig de dir que jo sóc de dies llargs. Jo necessito molta claror.
0: Ara malament, eh?
2: Ja, malament, però jo sóc optimista amb aquest, punt. Perquè des de Sant Joan...
0: Sí, anem a la baixa.
2: Clar, però no ens n'adonem fins ara.
0: Sí, clar.
2: I d'aquí al gener és el punt més complicat i més a partir d'octubre, sí, que ens canviaran l'horari.
0: Sí.
2: Però, dies curts, sí. Però... Jo sóc optimista amb això de que veig els dies curts...
0: poc comencen a créixer.
2: Exacte.
0: Fa 3 mesos que van deixar de créixer.
2: Clar, però no ens...
0: perquè torni a ser...
2: Però que comencen a ser curts i tal, sí, no ens n'hem adonat, i no ens n'adonarem fins d'aquí un mes o així que ens canvien l'horari.
0: Sí, sí, sí.
2: Per tant, portem 3 mesos, almenys jo, que visc enganyat en que se m'està reduint el dia,
0: no,
2: però
0: no.
2: El dia és llarg.
0: Tu fas veure que no ho veus.
2: Exacte.
0: Sí, perquè és veritat que des de finals d'agost es nota
2: bastant.
0: Molt. A final d'agost a les 8 és fosc.
2: No tant, 8:30.
0: Sí, ara ja no.
2: A finals d'agost.
0: Ah, ara...
2: No, ara... Correcte,
1: sí,
2: correcte.
1: Sí.
0: I la setmana... Aquí un parell de setmanes més.
2: Caput.
0: A les 7, fora, eh?
2: Sí, sí.
1: Quina...
0: I després a les 5:30, que ens canvien a 5:45, que ens canvien l'horari.
2: No entrarem ara amb el gran debat.
0: No, ho farem quan toqui.
1: Vale.
2: Perfecte, tinc ganes de debat d'aquest.
0: Bueno,
2: venga.
0: Què, com esteu?
1: Bé.
2: Ja veus que bé.
0: Ja et deia,
2: has preguntat, però ja veus que estem bé.
0: Bueno, alguna cosa que vulgueu explicar.
2: Lluc, ets de tardor, tu?
1: No.
0: Exacte, Lluc avui no li hem preguntat això. És raro que no t'hagis mullat. No, eh?
1: No, jo a mi m'agrada la calor, jo sempre ho he dit.
0: Segur?
1: Clar, i prefereixo la primavera i l'estiu que la tardor i l'hivern. Sí,
0: però...
1: Sí. No, sí.
0: Jo aquest any...
2: Va d'Oriols, això. Els Oriols ens agrada calor, estiu...
1: Em pot rebentar la calor, que m'és igual. No, el que no vull és passar fred.
0: Jo aquest any... Era 100% així, eh? Jo 200% així. Però, hòstia, jo aquest any... Hi ha moments que m'ha ficat tan a prova la calor...
2: Ja.
0: Que dic, hòstia...
2: Pel tipus de feina que fas...
0: Bueno, en general, ha apretat molt aquest any. Molt.
2: No t'estaràs fent gran, Roger?
0: Però m'ha apretat molt.
2: Ja comences, a ser d'aquells que diuen ja prefereixo l'hivern.
0: El mes de setembre, la primera setmana, 44 graus a Lleida. Ha rebentat molt tot, eh? Vull dir, no...
2: I la vas patir, estaves a Lleida?
0: No.
2: Per sort no.
0: No, Déu me'n guardi d'estar a Lleida. I més a 44 graus. Lloc infame i amb calor, no, home, no. No, ara tota la gent de Lleida enfadada, eh?
2: Evidentment.
0: Però bueno, com que no ens escolta ningú de Lleida, ni de fora de Lleida potser tampoc. Bueno, molt bé, doncs, debat termomètric.
2: Estem a la tardor.
0: Fet?
2: Això és irrefutable.
0: És un fet. És, sí. Com és allò?
1: Sí, sí, facto.
0: És un fafaent, no?
1: Ara no, ara es diu, facto.
0: És un
1: Bueno,
0: ara vens de modern, Lluc. Ara serà el personatge modern de la...
1: No hi ha res pitjor que un tio que intenta fer-se el modern i la caga, no?
0: És com zip-i-zap, això, eh?
1: Guai, molt guai, tio.
2: Hi ha una cosa...
1: No, literalment, que literalment sí que es
0: diu molt.
1: Diu molt,
0: però em fa tanta ràbia que es digui.
1: Sí, literalment fa molta ràbia.
0: Oi?
1: És literal, sí.
0: Això, literal. És que hi ha gent que ho diu, però, sí, sí. però molt,
1: de locos,
0: molt, molt...
1: De locos.
0: Ja és de... Bueno, això és dels vostres pobles, aquests de l'àrea metropolitana.
1: Segurament.
0: Per aquí Caldes no es diu tant.
1: Bueno,
0: no es deia.
2: Ah, no es deia.
0: Tot de menys, eh?
2: Ah, no es deia, perquè jo també tinc una experiència d'estiu de gent de la Catalunya profunda.
0: Ara...
1: Espera.
2: No, és veritat! És veritat que aquest any encara no hi he sortit. Espera.
3: Anècdota Sanaúja.
0: I abans de que la pronunciï, jo crec que farà l'anècdota Oriols, perquè a veure, em fas una mica de por, Sanaúja.
2: No, em va passar aquest estiu
0: sí.
2: que...
1: Explica'ns, explica'ns.
0: Què
1: et va passar, Oriol?
2: Que adolescents
1: sí.
2: de Manresa.
1: Sí. Bueno,
0: a veure. Manresa fa molt temps que no és Manresa.
1: Avui,
0: eh?
1: Ara, parlar d'adolescents de Manresa.
0: És com dir que els de Vic són de poble.
1: No,
0: eh?
1: No, és com dir que hi ha un parell d'adolescents de Manresa que s'acaben de carregar un paio.
0: Oh.
1: Bueno, sort que no va ser tu a Sanaúja.
2: Correcte.
1: Llavors,
0: bueno,
1: ja és menys, ja és menys greu, el que et va passar.
2: Ens estem desviant del tema.
1: Ja és menys greu el que et va
2: passar. Estàvem parlant de...
0: la catalanó.
2: Exacte.
0: Manresa no n'ha tingut mai de catalanó. És un lloc infame
2: però,
0: al mig de...
2: No, però els que són d'allà parlen el català.
1: Clar.
2: I el defensen. I em va passar veure com adolescents la modernó dels adolescents és hablar-se en castellano, però d'esta manera així, eh? Perquè, claro, com tenen l'accento català, hablen així. I dius, va en sèrio? Va en sèrio?
0: Perquè és la Catalunya que no és la bona, tio. Ves al Pallars, ja veuràs.
2: Jo estic parlant de l'anècdota Sanaúja.
1: Si ja tu ets mig aragonès, encara pitjor.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, que els aragonès són pitjor que els d'aquí, segur. Segur, els banyos són... Jo tinc família, eh?
1: Per això ho parles amb... amb coneixement de causa.
0: Els banyos són... Bueno, no us pot dir.
2: Bueno, que ens estem desviant.
0: Literalment comencem.
2: Vinga.
0: És que m'ha agradat molt perquè Lluc ha fet aquest contrast, no, de jo sé, aquesta temporada ser el personatge modern.
1: No, avui.
0: Només avui.
1: Aquests primers 5 minuts d'avui.
0: Va, molt bé. Bueno, el tenim aquí al lloro de Castelldefels. És que no se'ls pot tirar ni la música.
1: Jo veig... Bueno, és igual.
0: Què veus?
1: No. No, perquè estava... Vull dir, una cosa és jugar amb la intimitat d'en Sanaúja i l'altra seria amb la intimitat d'en Sanaúja i esposa, llavors
2: no
1: vull fer el comentari
2: no.
1: que...
2: No.
0: Bueno, hem de fer el comentari de... El so del dia.
1: Sí. He
0: començat molt fort avui, trobo, Bueno, t'estic dient si ens vols alguna pista. Ja portem 500 anys haciendo radio.
1: Saps allò que... Saps aquella cosa que de vegades et passa al cervell que no te'n recordes? Doncs posa-me'l i a veure si me'n recordes.
2: Jo crec que et passa bastant sovint,
0: passa molt, això, anava a dir.
1: Sí.
0: 500 anys haciendo radio i això...
1: Sí.
0: Bueno, li tirem?
1: Sisplau.
0: I ja. Tornem-hi.
2: Sí, i tant. Val. Vinga.
0: Com ens ho passem de bé.
1: Ah.
0: El Sanaúja no sap de què va perquè estava dormint, no? Però...
1: És que no me'n recordava. El Roger m'ha fet un spoiler en forma de gest perquè malauradament ell ho ha vist i en forma...
0: Molt hàbilment mirat tot el rato que
1: estigués
0: dormint
1: amb els ulls tancats.
0: Això és com la nit de Reis, eh?
1: I m'ha fet connectar amb aquella part amagada del meu cervell on hi havia el record del so del dia d'avui.
0: No ens hem de Sanaúja, tu?
1: Sanaúja, què és?
0: Vols que hi tornem?
2: Un plec de... de papers passats molt ràpid tancant un llibre.
0: Hi ha
2: un cop final. Això és...
0: Hi ha algú que diu, ja no llegiré mai més.
2: Correcte.
0: Tanca molt fort.
2: Correcte. És un passar fulles de llibre molt ràpid.
0: Molt bé, Sanaúja.
4: Avui m'esperaré a resoldre
0: el final del dia. No. Jo crec, em mullaré, eh? Crec que és un helicòpter. Molt bé, no? Bé. Ja està, ho ha dit. Millor no ho podia resoldre. És que aquí ha hagut el... Digues.
4: No, perquè ara tornava a recordar.
0: No.
4: Però és que
2: Torna a posar.
0: Vols tornar a escoltar?
3: Sí, sí, perquè és literal, perquè és la primera vegada que se n'aguja, vull dir, ja és un tio que afina, però literalment, és literal la literatura.
2: Sí.
3: Que no se'm sent, Lluc?
0: Jo no el sento, el Lluc, I el Lluc, no sé per què, no... No, el sents perquè el tens al costat.
2: Ah, val. No fotis, Lluc. Ara que és el millor moment, ara no se't sent?
0: Ara has tocat alguna cosa,
3: Sí, però no.
0: No, havies tocat alguna cosa, però no. M'agrada això de fer ràdio en directe,
2: Sí.
3: Hola.
0: No.
3: Jo entro per allà,
2: Hola.
0: És com mort, però fins ara estàs bé.
2: Hola.
0: Aviam, prova de la catxofa dalt, allò.
3: No? La ràdio
2: en directe.
0: Bueno, escolta, anem a provar coses. emissora.
2: Aviam, anem a canviar de micro.
1: Ara,
2: és veritat, sí.
1: Ara.
2: Deixem aquest micro aquí per si.
0: Mira, ara faré una mica.
1: Molt bé.
0: Faré una mica d'allò de com fa el clapés, sí. Que vol rondinar.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio.
1: És que no tenim ni unes espumes.
0: Tenim unes espumes de merda, de color negre, de merda, que no és corporatiu, perquè els de Caldes corporatius són el vermell i el blanc.
2: Sí.
0: Són negres. Amb uns micròfons de l'any de la Papita que s'escolten malament, amb uns reposamicròfons que encara s'escolten pitjor.
1: Que fan soroll, que no puc moure, lliurement el micròfon parlant.
2: Per tant, director, que ens està escoltant.
0: Carta directa director, a Xavi Sala,
2: Director, sisplau. A l'estudi 2, també som igual d'importants que l'estudi 1.
0: Això m'està recordant, s'està reproduint la sèrie aquella del 47, no? També en Somos Barcelona. Pues,
1: Exacte. També en Somos Persones.
0: No, aviam.
2: També hacemos ràdio.
0: Un estudi de puta mare a nivell tècnic, no, cap dubte, eh?
1: No. Ni un. Home, s'ha de dir que tu tens dues pantalles d'ordinador, eh?
0: Que
1: no,
0: van totes perfectes.
1: Vale.
0: I
1: un sol ratolí?
2: No, dos ratolins.
0: Però d'això cap dubte, cap queixa. Però sí que és veritat que allò, pròxima inversió, una de Santadet a l'estudi 2.
1: Està molt bé criticar el material quan segurament he sigut jo que movent i tocant el micro.
0: Sí, això segur.
1: Vale.
0: Que te l'has carregat tu. Bueno, ara va bé.
1: No he trencat res, que no m'ho cobri.
2: No, gràcies. Que si ens ho cobren quedem amb negatiu,
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Escolteu,
1: doncs,
0: feta la crítica, constructiva,
1: Sí, no.
2: Hem demanat també.
0: Home, aquí hi ha coses
1: sempre que dius micro de merda, la crisi és constructivíssima.
0: No, però sí o no?
1: Sí.
2: Ara que el director ja s'havia apuntat, ara s'ho ha desapuntat.
1: És molt important per la ràdio,
0: que
1: es basa bàsicament en la imatge, que siguin negres o vermells.
2: Home, això és per nosaltres. Per quan ens fan les fotos aquestes corporatives.
1: Això és veritat.
0: Per exemple, a mi ara em toca molt els pebrots ara mateix. Sí. Que el micro del Sanau ja té l'espuma bona, xula.
2: I no la veus.
0: Que a part és guapa. Vull
1: ell,
0: dir.
1: Sí, ell s'ha sentat allà i m'ha dit, aquest és meu.
2: Però, és que ha arribat abans.
1: Però
0: no té cup d'aquests de peu de micro.
2: No.
0: En canvi, té un micro de merda, una espuma negra, que el que queda d'una espuma negra pobra, que té més guerra que el Vietnam.
2: I té cup.
0: Però té un cup d'aquests xulos, també.
1: Sí.
2: O sigui, de dos en podem fer un de bo.
0: Jo, per exemple, no tinc ni espuma ni cup.
2: Però tens dues pantalles.
0: Però perquè els tècnics sempre han sigut de segona.
2: Però tu, home, però... Déu-n'hi-do que tens tu aquí davant, eh?
0: Cup vençut, els tècnics.

0: Perquè, clar, jo, si ara em vull moure, vull mirar el Sanahuja, ho he de fer vigilant de seguir enfocant la meva veu cap al micròfon.
1: Però això és interessant.
0: Per què?
1: Perquè això forma part de la ràdio.
0: Bueno, clar, l'únic que serveix és per fer l'efecte aquest. Micròfon i crido!
2: I ja està.
0: Molt bé.
1: La
0: cosa aquesta, el so del dia, és una secció que ha mort avui, perquè el Sanahuja l'ha encertat de ple. Per tant, la setmana que ve no hi haurà so del dia.
3: No, sisplau, no.
2: No, això,
3: no, que no vindré, no.
2: Bueno,
0: endavant,
2: pues...
0: a la teca.
2: A la teca, exacte.
1: Oh, m'encanta.
2: A veure...
1: El plat del cap de setmana.
2: El plat del dia, del cap de setmana.
1: Cap de setmana.
2: El plat del cap de setmana.
1: La setmana passada parlàvem de vermut d'aperitiu.
2: Sí.
1: I continuem
2: sí?
1: amb aperitius.
2: T'ha anat aquesta línia.
1: Ja farem altres coses, però continuem amb aperitius.
2: Jo, Sanahuja, mira, et diré una cosa. Des de...
0: Digue-li.
2: Tot què?
0: Digue-li.
2: Amb tot el... O sigui, me l'estimo com si fos... No anava a dir un fill, sinó un pare.
0: Sí.
2: No t'enfadi.
0: Un germà gran. Sí,
2: a tots
0: el
2: dos.
0: El germà gran que tot... Jo... No, que jo en tinc un. Tu no tens de germà gran, però jo sí, jo en tinc un.
1: Aquest en té de petit.
2: Jo us estimo com a germans grans, diguéssim. Però, clar, quan vam fer la secció... Jo el primer dia dic, no li diré res, perquè és el primer dia.
1: Ah. Però s'ha de dir?
2: El plat del dia.
0: Estic d'acord amb tu.
2: Una escopinya no... amb llauna no és un plat.
0: Vale. I ara el que ens porta avui ja és pa cagar-se.
2: però és tot un món. Clar, és que alhora...
1: Clar. Tornem a... Anem a enfocar-ho bé. Esteu enfocant les coses donant-li sentit a la paraula plat, i aquí el que té sentit és... el que relacionem amb el cap de setmana.
2: Ui, ja ens està fotent bronca, ens estàs broncant.
0: Sí, no.
2: Ens estàs broncant.
0: No hem entès el concepte.
2: Vale.
0: Si aquest tio és el Ferran Adrià de la ràdio.
2: No, farem una oliva.
1: Exacte.
2: Bueno, va.
1: Exacte. Aquesta vegada, a l'aperitiu de les olives. Perquè precisament la setmana passada, amb l'aperitiu de les escopinyes, vau parlar de les olives.
0: Sí, bueno, però clar, si a unes escopinyes hi pots elaborar o amb una mica de salsa espinaler o amb un raig de llimona i pebre,
1: bé,
0: les olives obres.
1: Val.
0: Escorres,
1: val.
0: Les olives,
1: okay, doncs vinga.
2: I ja.
1: Val.
0: Tot i que, bé.
1: Va, ens quedem amb això.
0: Vale,
1: m'estàs dient que és molt senzill?
0: Sí.
1: Val, doncs vinga, anem... A les senzilles anem a treure-hi suc.
2: Suc de l'oliva.
0: Hi havia un eslògan que deia en la varietat està el gusto.
1: Correcte.
0: Per Sanahuja és en les senzilles està
2: totalment.
0: El sabor.
2: A mi sap greu perquè el Sanahuja ara s'ha enfadat.
0: No, s'enfada.
1: Em va molt bé el que expliqueu. Em va molt bé perquè anem a fer preguntes.
2: A veure.
1: Vinga. Perquè el tema de les olives,
2: sí,
1: tan senzill que és, Lluc, però jo dic que hi ha un món dins de les olives.
2: Sí.
1: Per tant, comencem. Les olives que demanem com a aperitiu?
2: Sí.
1: Verdes, negres
2: o
1: barreja de cada una? Vinga, primera.
0: Clar, és que jo...
1: Estem parlant d'aperitiu.
0: Jo...
1: Tu has començat parlant
0: d'obrir
1: i treure el suc, però estem parlant... d'aperitiu, a casa o fora.
0: Jo t'ho tiraré tot per terra, perquè unes olives seria una cosa que tampoc em demanaria. Si me les posen de cortesia, me les menjo.
1: Molt bé.
0: Perquè sóc ben educat.
2: Aquí està.
0: Però allò, i unes olivetes, posa'm una d'aquest. Va, i unes olivetes. No.
2: No? Jo sí, eh?
1: Bé, jo sí.
2: Jo me les demano perquè tot bon gourmand sap que les que et posen de cortesia, bueno, però si te les demanes...
0: Són bones. Bueno.
1: Bé, depèn d'on estiguis.
2: Bueno,
0: sí, clar.
1: Verdes, negres o barreja? No m'ho contestat.
2: Jo sí.
0: Jo sóc de verdes. Com les negres, les úniques que m'agraden són les de la varietat que es diu còctel, que ve amb cebetes, pepinillos, olives
2: papinillos.
0: Verdes i olives negres.
1: Per tant, arribeu a la conclusió que jo havia arribat també,
0: sí,
1: que és que la majoria de vegades les olives, quan les demanem com a aperitiu, són verdes.

0: Sí. A la pregunta de si us agraden, tinc clar que al Roger sí.
1: No, no, a mi
0: m'agraden, però...
1: A mi les olives m'agraden.
0: Sí, però a la pregunta d'us agraden anava una miqueta relacionat amb el que has dit, Lluc, de me les demanaria o les tinc com una, com un aperitiu a demanar-me, tu no, el Roger depèn de com sí. Val?
2: Sí, i a casa sempre el rebost, un potet d'olives rellenes.
0: Sí, sí. Perquè després, clar, rellenes.
1: Farcides.
0: Aquí entrem, aquí,
1: farcides.
2: No,
1: s'ha
2: de dir rellenes.
0: Rellenes.
2: Ho diu rellenes.
0: Perquè aquí entrem amb un altre.
2: Rellenes?
0: Perquè aquí entrem amb un altre tema.
1: Sí, aquí... que és com, la, com els palets de cranc, que tenen sí, tot menys cranc.
0: Sí, perquè aquí entrem amb una altra història. Les que són rellenes, com dius, són com més industrials, podríem dir.
2: Sí, són rellenes que sí.
0: Llavors,
2: sí, sí, sí.
0: Aquí és, hi ha gent que li agraden més industrials perquè ja tenen... un gust molt similar, un to molt similar, o les que són més naturals, que ja no són tan rodones, totes iguals, sinó que estan matxacades, que estan mig obertes, que les naturals porten pinyol, les que estan rellenes no porten pinyol, sinó que...
1: Bueno, clar, perquè unes olives farcides amb pinyol seria complicat.
2: Però és un farciment natural, no?
1: Sí, clar.
2: No?
1: Sí,
2: natural,
1: sí, sí, sí, sí,
2: sí. A mi m'agraden molt les de pinyol, que tenen pinyol.
1: Sí, a mi també.
2: Però que sigui amb sabor anxoa. Això m'agrada molt.
1: Vale, vale.
0: Perquè
1: vale.
0: Com ho aconsegueixes, això?
2: No, bueno, no sé, el súper ho fan de puta mare.
1: Sí, el relleno.
0: No, però
1: el
0: diu que té pinyol. Les si té pinyol, no té relleno, eh?
2: Pinyol amb sabor anxoa.
1: Ah, bueno,
2: no
1: amb el maridatge.
0: Amb el maridatge.
2: Sí, perquè les pinyol verdes...
0: Va, aquí és on depèn de què, perquè llavors...
2: Hi ha algunes que em fan gust a sabó.
0: Ah, sí?
1: A mi no.
0: Sí. A mi no.
1: Jo sóc de còctel, com us he dit abans, i de gaspatxes.
0: Val. De sí, gaspatxes, val. Aquí entrem bé, en l'altre món, que és el diferent tipus. El gaspatxe, les naturals, amb suc o seques, perquè hi ha gent que... Hi ha llocs on et posen l'aperitiu, que són totalment seques, i n'hi ha que porten el seu suquet, a vegades acompanyat, com tu comentaves, de sabetes... de pepinillo...
1: Però què vols dir, amb suc o seques?
0: No, molt fàcil, que quan et porten la tapa, quan et porten el
1: però això
0: el
1: es depèn de si el tio l'has escorregut o no.
0: Depèn, perquè també tu te'n pots comprar, i suposo que els hi passa el mateix, tu pots comprar amb suc o que siguin més seques, tu pots tenir un pot de negres o de verdes, on quan tu obres el pot i tu les agafes, no tens suc, són totalment seques.
1: Sí, les d'Aragó.
0: Exacte.
2: Sí. Oh.
1: Les negres d'Aragó, sí, no són les meves.
0: Per tant, on vull anar a parar?
2: I toves per dins. Oh.
0: Però on vull anar...
2: Bueno, els aragonesos, el que dèiem abans.
0: On vull anar a parar? Que hi ha gent... La tapa te'l poden portar, que siguin totalment...
1: Uh-huh.
0: Sí que estic d'acord que el cambrer pot haver agafat més suc o menys, però també pot ser que vingui d'un bol on no hi ha suc o d'un bol on sí hi ha suc. O sigui, unes són més marinades... Les altres
1: però la gran majoria venen amb el seu caldo, no? Vull dir, es venen amb el seu caldo perquè és el que els dona el...
0: Correcte, el gust. I de fet, aquí hi ha la diferència que el Roger parlava abans. Quan tu te les demanes, vindran amb això i segurament quan te les posen, moltes vegades quan te les posen acompanyant un entrepà i tal, no venen amb suc, són seques. Mm. Perquè la qualitat és diferent, el preu deu ser diferent i ve d'això. Si me les posen, me les menjo, no, Lluc? Si les
2: a
0: demano,
2: mi les que també m'agraden molt aquestes així, les arbequines petitones.
0: Oh, sí.
1: A mi aquestes no
2: m'agraden. Però les que no siguin àcides, eh?
1: No, jo ni jo l'amarg, l'oliva molt, molt amarg, no m'acaba de...
2: Perquè heu provat mai d'agafar una oliva i fotre-la a la boca de l'arbre?
1: No,
0: sí.
1: Però no són bones.
0: No són bones, clar, si falta, però sí.
2: No gens. Sí. I heu provat mai de fer olives?
1: No.
2: Jo això sí que ho he fet.
1: I què?
2: Veus, aquí ara...
0: Jo he recollit, però no he fet.
2: Jo... A casa dels meus pares hi ha una olivera grossa, d'aquestes mil·lenàries, un tronc així de gros.
1: Sí. Oi, els que són vells els teus pares.
2: I no, collons, que ja la vam comprar així, home.
1: Ah, vale.
0: La van comprar o ja hi era?
2: No, vam fer portar-la.
0: Ah. Ah. Vam
2: comprar d'aquestes amb el tronc gros.
0: I va venir tot un tràiler
2: només
0: amb això.
2: Va venir,
0: sí?
2: La van portar amb una grua d'aquestes quan encara estava fent la casa.
0: Sí.
2: Bueno, i fa olives negres d'aquestes...
0: Ja, manejan. A casa els rams manejan.
2: Oliva negra gorda.
1: Gordal, la gordal m'agrada molt, però és verda, la gordal.
2: Sí, però aquestes són...
1: No,
2: aquestes
0: però
1: no,
0: tu estic gorda i tu estic gordal.
1: Sí,
0: però
1: sí,
2: això,
1: diferent,
2: ojo, no és el mateix,
0: No, però a tu t'has recordat perquè sí, la gordal és un tip.
2: Sí, sí, que són grossetes, que
1: vale,
2: estan
1: gordes. Vale.
2: Però aquestes negres, que a mi no em fotien ni puta gràcia, dir, bueno, això no en fèiem res, no, quan sortien olives, la recollíem del terra, les llançàvem a la basura, vull dir, no fotia res. Hòstia, podríem provar de fer alguna cosa. Jo sí que vaig agafar un barril, vaig ficar aigua, sal, espècies, llorer, tal, i les has de deixar macerar, bueno.
1: Temps.
2: Molts mesos.
0: Sí, sí.
2: I van quedar escaroses. O sigui, repugnants. O sigui, jo aquests que fan olives, és tot un art.
1: Alguna cosa no vas fer bé.
2: Bueno, o alguna cosa hi posen que jo, amb remeis naturals, no. Però van quedar-se allò estovada, de gust bé, però no.
1: La textura no t'agrada.
2: Exacte, d'una oliva allò negra, brillant, grossa, aquelles, com les que hi posen a la pizza. Que dius, hòstia, això, de fora molt bé, però de dintre era tot, no sé. Va quedar...
1: Ja saps quines m'ha agradat molt?
2: A veure.
1: I que m'imagino que deuen ser d'una gamma bastant baixa, però... Té algú allò que m'agrada, les que venen amb bossa de plàstic.
2: Oh, no.
1: Sabeu aquelles bosses?
2: Sí, no puc.
0: Això t'anava molt.
1: No puc. Aquesta varietat d'oliva m'agrada.
2: Sempre, amb llaura o pot. Amb llaura o pot, o aquestes no puc.
1: No, per què no, tio? Sí, tenen
2: les pitjors són les...
0: Però quin toc tenen? Perquè és veritat, tenen un toc diferent.
1: Tenen un toc...
0: Quin és aquest toc que
1: t'agrada? No sé quin toc és, però m'agrada.
2: No n'he provat mai cap d'aquestes de bossa que m'agradi.
0: Jo crec que estic amb tu, Roger.
2: Mai, perquè són aquelles verdes com que anaven a ser rellenes, però no les han rellenat.
1: Exacte.
2: I, oh!
1: Segurament són les... Exacte, són... Quan agafen l'oliva i l'extreuen mecànicament el pinyol,
0: sí.
1: N'hi ha que queden lletges i no serveixen per rellenar i les foten amb bosses.
2: Això és el McDonald's de les olives, això.
1: Segurament.
0: Una miqueta.
1: Segurament.
0: Hem parlat molt de puntetes per sobre... Grans o petites? Perquè, clar, hi han de diferents
2: mides. Clar, mi, jo grans han de ser molt bones.
0: Sí. Això, han d'estar de molt ben marinades, la gran, sí.
2: Aquestes de la fira de l'olla, sí, de caldes, sí, de les paradetes, sí, sí. I tal, això ha d'estar molt ben fet.
1: A mi les grans m'agraden aquestes que fan una mica picantones.
0: Sí, sí. Que després t'acabes menjant a la llet, que marinat. Te l'acabes menjant.
2: I fots un rotet? Oh,
0: molt bé!
1: I a dormir.
2: Oh, que bo.
0: La migdiada. Perquè com que estem de vermut, estem d'aperitiu...
2: Però sí, sí, a mi les grosses han de ser això, rotllo artesà, rotllo bo. Si no, normals.
0: I ara anem a parlar...
2: Diem.
0: Hem parlat de si amb llaunes i tal, Pasqual.
2: Jo vull escoltar el senyor Roja parlant de varietats d'olives.
0: No,
2: això agropopular.
0: No. Jo vull parlar primer d'on es poden comprar. Al final ara hem fet molta...
2: No m'ho he plantejat mai aquesta pregunta.
0: No, però amb tot el que hem dit, està clar que les anem a comprar al supermercat. Mm. Però tu pots anar a un mercat i hi ha botigues a mercat,
2: sí,
0: que venen...
2: Curtits.
0: Exacte. I
2: molt bones botigues.
0: Molt
2: eh?
0: Bones, exacte, molt bones botigues. I tot
2: molt bones, allà... Que estan perdent a una velocitat.
0: Sí.
2: Vull dir, jo quan una cosa que havia sigut de tota la vida, tal, te la trobes en un mercat, posem el d'aquí de Caldes, de l'olla, i et sembla algú folclòric...
0: És que estàs perdent alguna cosa.
2: Això s'ha perdut.
0: Exacte.
2: Perquè allò, olives a cabassos... A mi... D'això perquè quan anem amb els avis o amb gent gran, anem en aquestes fires, tu ho veus com, hòstia, quines olives... I ells ho veuen com, no, unes olives, no, i tampoc no. No cal fer escarafalls per unes olives. Clar, això vol dir que per nosaltres ja és algo raro.
0: Sí, sí.
2: Abans era molt, molt comú això d'anar a comprar les olives.
1: A granel, sí.
2: Exacte.
0: Sí, correcte.
2: Jo, direm marques perquè no passa res, però a l'esclat... No sé si en tots no, però en molts, aquests que són hiperesclat, que són grans, hi ha la secció aquesta d'encurtits que tu encara et venen, hi ha una carmanyola i te les pots,
0: sí,
2: posar...
0: Aquesta carmanyola normalment és rodona. Us heu fixat, sí, que normalment és rodó, no, sí, és quadrada, sinó és rodona.
2: Tinc moltes d'aquestes carmanyoles. Ja. Però a mi això m'agrada perquè vas allà i fas això de dir, va, m'agafo quatre de les grosses. Una mica d'arbequina i li fots. I una mica de no sé què. I allà, llavors a casa tens aquella varietat d'olives bones que no són de llauna.
1: I que te l'has fet al teu gust.
2: I que van amb el seu suc i aguanten molt de temps.
0: Molt de temps, sí.
1: Però el,
0: sí,
1: suc,
0: sí,
1: es posa després de passar-les.
2: No, o... perquè ells preu tancat, allò. Em sembla que són 4 euros el pot petit i 6 euros el pot gran.
0: Un altre és el que dius tu de fer-ho a granel, que llavors si ho fas a granel potser que estiguis al lloro d'aquí qui t'ho posi, sí, que no et posi més oliva que no suc. I no paguis suc en lloc d'oliva. Això sí que està clar. Està clar. Una miqueta això, de varietat. N'hi ha moltes, no en tinc
2: ni
0: idea.
2: Va, fem-ne 4, repàs. Una mica, és que vull sentir el Sanauja dient varietats d'oliva.
0: L'arbequina.
2: Ué!
0: La bordal.
2: Ué!
0: En castellà, la manzanilla.
2: Home, molt bé.
0: no? La ojiblanca, aquesta és una picant allà. Sí, sí, una miqueta.
2: La cornicabra, veig aquí.
0: Sí, això no...
2: Això no ho havia escoltat mai,
0: Jo tampoc, jo tampoc.
2: Ah, bueno, perquè és pel oli, no?, bàsicament.
0: Sí.
2: I per les de mesa, a l'orenya de Màlaga... Això no ho escoltes.
0: Ni idea.
2: La picual, que suposo que és com la més... No, és la més apreciada.
0: Sí, correcte. Però, bueno, una miqueta ho hem anat definint tot, Ha donat de sí, al final era una miqueta parlar del que ens agrada, d'on podem, de la varietat.
2: El resum és clar, no és un plat, no m'encés el foc, ni tan sols he anat a la cuina, només a la nevera o a la rebost.
0: Però és de cap de setmana.
2: Exacte. Fa ambient de... O sigui, jo dir, vaig a fotre unes olivetes, això ho faria avui.
0: Exacte.
2: Però no ho faria un dimarts.
0: Correcte. El dimarts segurament te les mengis si vas a esmorzar un entrepà al bar i te les posen d'acompanyament.
2: És que el Sanabuja ara m'ha recordat a Conrad Consum,
0: Ah, sí?
2: Home, te baixes al bar, que et fotin les olivetes, hòstia. molt bé. Bueno, doncs gràcies, Sanabuja. La setmana que ve, tornem als fogons. I ara sí.
0: La radionovel·la.
2: Ara sí.
0: El negre és el color.
2: Ara hauries de fer aquí uns crèdits. Written by Oriol Sanabuja. Interpretació by Oriol Lluch. Bueno, escolta, la radionovel·la, una de les grans apostes de les novetats d'enguany. Recordem, això ho hem de fer bé, Sanabuja. Avui farem el capítol 2 de El negre és el color.
0: Correcte.
2: Aquest és el títol. Què vols dir, Lluc?
1: No, jo he de fer...
2: Estàs escalfant pel seu paper.
1: No, he de fer allò de... En el capítol anterior...
2: Val. En el capítol anterior, recordem-ho, a Caldes, ens situem a Caldes, les radionovel·les a Caldes, l'Albert apareix, ho dic bé,
0: El?
2: L'Albert.
0: No
2: es diu Albert.
0: Ui, no va seguir-ho, no. Torna a començar, Lluc.
1: En el capítol anterior...
2: Sanabuja, il·lustra'ns.
0: A la plaça del Carme hi ha aparegut un home mort i la Felisa l'ha trobat. Sí. I a partir d'aquí...
2: Això és el resum ja...
0: Clar.
2: Per començar, diguéssim, a l'episodi d'ara. Que comença aquí.
0: La policia fa dies que investiga i no troba cap pista de les tres bosses negres trobades al costat de la Font del Lleó. Totes tenen el mateix, una xeringa, unes claus i uns guants. Tot té un lligam amb l'home mort, segur. L'home mort l'han matat amb una injecció mortal de verí i els quals pinta que els guants estan relacionats amb el cas. A l'assassí o els assassins no volien deixar empremtes. I les claus no han trobat relació. El sergent en cap de la policia local, en Pitu, sap que ha de tenir alguna relació, però quina? Ha de ser la clau d'allà on van cometre l'assassinat. La clau no és la clau de la casa del mort, ni és la clau de les portes dels portals d'on van sortir els tres homes de negre la mateixa nit i que van deixar les tres bosses negres a la Font del Lleó. Només descobrir les tres bosses iguals, la policia va saber que hi havia una connexió. Les càmeres de seguretat van donar imatges dels tres homes, com sortien dels tres portals diferents a la vegada i no saben qui són, per què han matat, què signifiquen les tres claus. Pertinents les preguntes. Cada dia aquestes preguntes se les formulen al principi del dia. Cada dia es mira si hi ha avenços a la investigació, però la resposta sempre és la mateixa. No hi ha novetats. Fa tres mesos que no es parla ja de l'home mort en estranyes circumstàncies a la plaça del Carme. Però a la premsa local acaba de sortir un article fet pel periodista Roger Ramos. Qui era l'estàtua? Sabem que es deia Torralba, però en el cas, el poble es coneix com el cas de l'estàtua. Doncs l'home estàtua era un antic treballador d'una indústria que hi havia al polígon. En Torralba ja era jubilat. La seva vida no tenia res d'especial. Llegint l'article del periodista, de sobte el sergent Pitu li diu al seu company:
1: nen, vés a buscar les claus. Vés a buscar les proves del cas de l'estàtua. Ara!
2: Per què les vols si fa dies que no tenim cap nova pista ni cap novetat, no?
1: Tu vés, fes-me cas. I anem cap al polígon La Borda.
2: I fins aquí.
0: Continuarà.
2: Bé.
1: Es poden fer comentaris sobre la competència de la policia o no? Que han de llegir l'article d'un pseudoperiodista anomenat...
2: Exacte, que en cap cas...
1: Roger Ramos.
2: Exacte, que molt calderí i que en cap cas s'ha basat en la meva imatge.
1: No.
2: La meva persona.
1: No.
2: M'ha agradat.
1: Intrigant. M'ha agradat. Veurem.
2: Però... Oh, aviam, si
0: ostres, que el Lluc s'ha posat nerviós de ser el sergent.
2: A mi només m'heu fet dir que si no tenim pistes.
1: Sí, jo li havia dit dues frases i una l'he dit malament, imagina't.
2: Molt malament.
1: Sí. Haurem d'assajar això.
2: Bueno, escolta, però el polígon què?
0: Què passarà?
2: Hòstia, és que ara, clar, és el que vam dir, ara es fotrà llarg això fins dissabte.
1: Ara hem d'anar fins a La Borda.
2: Bueno,
0: aquí està. La telenovela.
2: Per tant, tenim, apareix l'home mort, la policia fa investigació, estem a la plaça del Carme, aquí, en aquest nou complejo sociocultural que han fet aquí, on entre altres coses hi ha la ràdio. Uh-huh. Ara està la investigació en curs, una investigació, com diu el Lluc, que no posarem en dubte la competència de la policia ni res d'això.
0: No.
2: I anem cap al polígon.
1: Perfecte.
2: I ja està.
0: I aviam què passarà.
2: Doncs ja sabeu, això ho sabrem el dissabte vinent.
0: El dissabte vinent, ja sabeu, radionovela, el negre és el color.
2: I com diem sempre, ho diem, podeu anar al nostre web, radiocaldes.cat, al balneari, que veureu que ara sí que estan tots endreçadets, per data, per trobar tot preciós allà posat. I si busqueu, doncs trobareu, podeu anar seguint aquesta radionovela i tots els continguts del programa.
1: Perfecte.
2: Molt bé, doncs gràcies, Anauja.
0: De res,
1: No, no em treguis la melodia, home.
0: Sí, ho estàs fent molt bé.
2: Molt bé. Escolta, Avena, aquest canvi de registre és perquè arriba a la secció del dia?
1: Sí. És una cosa alegre, tot i que no sempre es parla de coses alegres, però diguéssim que...
2: Es parla de la realitat.
1: Sí.
2: És alegre o no, i això ja...
1: Segona secció de la temporada, eh? Ja sembla que fos ahir que vam començar i era...
0: fa una setmana.
2: Ara tenim el programa 105,
1: Que maco.
0: Ja que no celebrar el 100, bueno, haurem de plantejar-nos quan ens celebrem algun. Així...
2: En el 110... Tots
0: no, val. O en el 110 celebrem el 100, una cosa d'aquestes.
2: No, que això es lia molt a la gent.
0: Ah,
2: no,
0: val.
2: El 110 farem el 110.
0: Va. Ok. Ja està.
1: Si arribem, Déu vulgui.
2: Arribem vius al 110, que serà cap al gener.
1: Molt bé. Com us deia, segona secció de la temporada, encara estem al setembre. Està a puntet de començar el mes on, en teoria, haurà de començar a fer fred, en teoria.
2: A l'1 d'octubre.
1: Sí. Oh, és un octubre calent. Aquesta temporada, us recordo que ens seguim centrant en el dia que estem.
2: Sí.
1: No tiene más parangón.
2: No hi ha més.
1: I ho fem amb aquesta mirada, primer local, després amb aquesta mirada feminista i buscant aquesta dona del dia perquè ens hem cansat dels homes. I finalment aquesta mirada egocèntrica o triocèntrica, perquè ens centrarem en les coses que van passar el 2018, l'any que aquests tres éssers que fem això del balneari ens vam conèixer. Com sempre, informació de servei. Abans de començar, hem de saber quin dia exactament és avui.
2: Abans de començar, heu de saber que...
1: Avui és el dia... Ai, espera, que ho he perdut.
2: Home.
1: Està bé, eh?
2: Està bé
1: haver-ho perdut. Quin dia era avui?
0: Avui som dia 26.
1: 26.
0: De setembre.
1: Espera que ho estic obrint el...
2: Això era el dia 34 de l'any.
1: Ara, això és el que ve.
2: A veure.
1: Ara. És el 269è dia de l'any.
2: Se m'està fotent llarg, ja t'ho dic, sí. Perquè...
0: Era fàcil. Si l'anterior era el 262, aquest era el 269. Sí.
1: Vale.
0: És anar sumant
1: 7. I quants dies queden per acabar l'any?
0: Va, això no tinc ganes de restar.
2: No,
0: ja.
2: 96. Ah, menys de 100 dies pel fi d'any, ja.
1: Sí, ja ho tenim, ja ho tenim.
0: Veus? Oh.
1: Sí.
2: I pel Nadal, 90.
0: Pues això, 90.
2: Oh.
1: I va, ara ja ubicats,
2: ja
1: aquest dia 26 de setembre, comencem amb l'anècdota calderina, i atenció que la d'avui no és menor, sobretot si ets un bon cristià, catòlic, apostòlic, romà, i creient, i practicant, perquè si no ho ets tot...

0: però això és una versió una mica rara, no?
1: Sí, és una cançó que es diu Cristo Rei.
0: Sí.
1: La cançó de missa, no la cançó de missa.
0: Aquesta no te l'apunta.
2: No, aquesta no.
1: Va, això per les senyores ara que estan escoltant-nos.
0: Home.
1: Els hi farà molta il·lusió que parlem de que el dia 26 de setembre de 1699, estic parlant de senyores que no estiguessin vives, eh? Però que se saben. Van a missa i veuen això, saben, coneixen la història que us explicaré.
2: A la missa que van aquestes dones, aquesta cançó no es canta, per això t'ho diré.
1: No, no, perquè...
2: No.
1: Esperem que no. El 26 de setembre del 1699, la famosa Majestat de Caldes, que és el Crist romànic que es conserva a l'església de Santa Maria, va ser traslladada de l'antiga parròquia a la nova església de Santa Maria, on encara es troba actualment. I el trasllat no va ser precisament discret, no va ser allò, venga, de nit... No. Es va organitzar una gran celebració a la qual van assistir Josep Aparici, geògraf i membre del Consell de Cent de Barcelona.
0: El geògraf Aparici.
2: Sí.
1: Senyor Aparici, geògraf i membre del Consell de Cent de Barcelona, que a més era un calderí de pro i administrador de la Cofreria de la Majestat. La història de la Majestat és encara més curiosa, perquè es creu que va arribar a Caldes durant el segle
0: XV,
1: però el seu origen és molt més antic. Alguns estudiosos l'han relacionat amb l'art bizantí dels segles Xi o Xi, per tant, 11 o 12, mentre que altres teories li atribueixen un origen encara més remot, més llunyà. De fet, us he dit que era un Crist romànic, però té una mica de trampa. La imatge actual és una reproducció de la imatge antiga que es va cremar el dia 21 de juliol de 1936 durant la Guerra Civil Espanyola, a excepció d'una part molt important que es va poder salvar de les flames, que va ser el cap. Per tant, vull dir...
2: El que hagués estat més difícil de reproduir.
1: Sí. Tots els calderins de bé, els que van a missa, cada dissabte i cada diumenge, perquè i dilluns i dimarts i dijous,
0: això és com fer el vermut però en bucle, sí.
1: Tenen molt present aquell Crist clavat a la creu al costat esquerre de la capella del Santíssim, aneu-hi un dia,
0: és xulo.
1: Hem d'anar-hi un dia sortint d'aquí i anirem a veure,
2: fer un dia un
0: programa des d'allà,
2: no
0: sé si ha fet ràdio mai des de l'església.
1: És un cap molt antic.
0: Sí.
1: Vull dir, com a mínim del segle XI-XII, per tant val la pena veure'l.
0: També haig de dir que això de la Majestat de Caldes,
1: sí,
0: té una mica de rotllo últimament, perquè hi ha un compte, sabeu d'aquests comptes anònims que es fan per Instagram?
2: Sí.
0: Comptes d'aquests on s'aprofita per criticar l'obra i acció d'algun polític des de l'anonimat.
1: Sí.
0: Hi ha un temps, cap aquí ja fa força temps, que hi ha la Santa Majestat de Caldes, que és una esposa fia a l'alcalde, diguéssim. És des d'on es posa fi a l'alcalde. Que en cap cas som nosaltres, ojo.
2: No.
1: No, per què?
0: No som de Caldes, mira, per un cop ens ha sortit.
1: Amb aquest nom està clar que hi ha d'haver-hi una cabeza pensante
0: un vincle,
1: darrere,
0: no?
1: Som nosaltres, sí.
0: Bueno, mira, l'església que tenen per arreu i la veiem perfectament des d'aquí, el campanar.
1: I tant, i tant.
0: Sí, ara el Lluc, el bec, no sé si té una antena al cap o és el campanar.
1: Sí, no,
0: no sé si li surt algú del cap.
1: És un, em van donar un cop ahir i m'ha sortit un bony.
0: Bueno, va.
1: Va. Passem ara a la dona del dia i avui parlarem de tota una pionera i escultora. Veiem.

0: Aviam.
1: La Thérèse Pelletier.
2: Victor Pelletier.
1: Nascuda originalment com a Marie-Thérèse Juliette Cochet, va néixer a la ciutat d'Orleans el 26 de setembre de 1873. Per tant, avui sí que celebrem el seu aniversari.
0: Molt bé. Qui era la Pelletier?
1: Sí. La seva infància va transcorrer dins de la normalitat que pot tenir una família on el pare es dedica a destilar licors com a forma de vida.
3: Mentre
1: cadascú
3: després...
1: que s'ho imagini.
3: Ja ens entenem.
1: Però amb 20 anyets acabats de fer es va casar amb un metge de la Marina anomenat Alfred Pelletier, del qual evidentment va quedar-se el cognom. Va ser llavors quan es va traslladar a viure a París, on va començar a rebre formació en escultura. Aquí farem una breu parada perquè el fet de ser escultora dona molt prestigi, però us he de dir que estava especialitzada en escultura en cera, que segurament no seria la branca més reputada dins de l'escultura, però es va fer un nom, Però la nostra protagonista no és només famosa per ser escultora, sinó també com a pionera en la conquesta del cel, una cosa que començava a obsessionar a l'ésser humà de l'època. I quan dic ésser humà em refereixo a homes blancs i podrits de calés.
3: Ah, sí, com ara.
1: Sí.
3: Els que volen anar al cel són iguals ara, sí. Al cel i més enllà.
0: Sí.
1: Exacte. Ja de petit al poble havia fet amistat amb el també escultor i aviador León de la Grange. El de la Granja.
3: Sí.
1: Quan en de la Granja es va aficionar a les primeres proves d'aeronàutica, la nostra amiga el va acompanyar i ràpidament es va interessar per aquests nous aparells. I aquí, mireu si és trista la història de la humanitat, mireu si n'és de necessària aquesta secció, que el primer reconeixement que se li otorga a la nostra amiga, a la Thérèse, la seva primera efemèride és la de ser la primera dona passatgera d'un avió.
0: Hòstia, ja imagina d'on partim, eh?
1: Exacte, vull dir, no, va ser el dia 8 de juliol de 1908, a Milà, on va volar d'acompanyant en un biplà Boeing pilotat pel seu amic, en León de la Granja.
0: Home, però això és com allò, el perro llega a la luna i la mujer es llega a l'avión, eh?
1: Exacte.
0: Això està
1: un
0: molt
1: biplà Boeing, si us el voleu imaginar, és aquell típic avió de dos places,
0: una
1: davant de l'altra, amb dues ales.
0: Marcs, una mica, allò.
1: Sí, amb dues ales que podrien ser de tela, de fusta i tela.
0: Que no pujaria allà ni per pasta.
1: Amb una cua llarga, amb aquell timó allà que oscil·la, sí. Però la nostra amiga era una valenta i poc després, al setembre de 1908, i aquest cop a Turí, va efectuar un vol en solitari d'atenció, uns 200 metres de llargada i una alçada aproximada de 2,5 metres. Va, escolta'm,
0: va, allò és planejar, es va volar.
1: Es va convertir en la primera dona en pilotar un avió en solitari, tot i no tenir llicència.
0: Molt bé.
1: I aquesta és la seva efemèride, de veritat. La seva etapa a l'aviació va ser molt intensa, però molt breu.
0: Com el seu vol, eh?
1: Molt breu, no només pels 200 metres, sinó perquè el 4 de gener de 1910 el León de la Grange va patir un accident mortal a Bordeus.
0: En cap cas relacionat amb l'aviació, eh?
1: No, sí.
0: Home, clar, normal. Amb avions de fusta i tela.
1: En enlairar-se amb el seu avió. Consternada per la pèrdua del seu amic i mentor, la Thérèse va decidir abandonar el món de l'aviació per sempre i tornar a dedicar-se exclusivament a l'escultura.
0: I a ser passatgera, suposo.
1: Sí. Abans us he fet una mica de broma amb el tema de la cera, però va ser una escultura molt reconeguda de l'època. Com he dit, era especialista en la modelació de cera, ceroplàstia, una tècnica molt minuciosa i expressiva que vivia un ressorgiment a l'època.
3: Segurament per un tema, crec jo.
1: Els hi sobraven espelmes?
3: Bueno, no, que en aquella època... l'espelma, precisament, abans hem parlat de si anar a missa o no a missa i tal, i precisament en aquella època una espelma, a part de que fes llum, i era com estava feta. Hi havia molts ribots, estava molt
0: forma,
3: treballada, i segurament ve per aquí, perquè en aquella època tot el tema cristià sí que estava més amb auge que ara, i hi havia molta mà d'obra amb això, entenc jo.
1: Sí, però era més un tema escultòric, perquè imagineu-vos que l'any 1902 la revista estadounidenca The Literary Digest la va incloure en un destacat reportatge sobre els escultors en cera més prominents de París. Per tant, era, sí, no sí, era sí. Una mas del montón.
3: No.
1: Moltes de les seves obres s'emmarquen dins de l'estil Art Nouveau, predominant a la seva època, caracteritzat per línies fluïdes, motius naturals, figures al·legòriques i la representació de la figura femenina. Avui farem un reconeixement per la nostra amiga, escultora i aviadora, que en lloc de matar-se en un accident d'avió, com la majoria dels pioners de l'època, va saber retirar-se a temps i va viure creant escultures fins a la seva mort per causes naturals el 9 de desembre de 1926 a París.
0: Fins a convertir-se en una escultura.
1: Sí, a l'edat de 53 anys. No he trobat més informació. Causes naturals i 53 anys, bueno, sí, un atac de cor és una causa natural, no?
3: Però sí, bueno. Sí.
1: Déu-n'hi-do, vull dir, una pionera de l'aviació. No només la primera dona en volant solitari, sinó la primera dona en ser passatgera.
0: Però del vol aquest en solitari, això ho trobo tan... Hòstia, 2 metres i... Sí.
3: Bueno, però estàs volant.
1: Fes-ho sense tot això.
0: Oh, com sou.
3: Estàs volant. Clar,
0: 200 metres i... Bueno, no sé.
3: És veritat?
1: Va, seguim, anem a la tercera apartat d'aquest espai, l'any que ens vam conèixer. Què va passar fa 8 anys? Jo sé que tots coneixeu els continents, Amèrica, Europa, Àsia, Oceania, Àfrica, l'Antàrtida, però si us dic que el dia 26 de juliol de 2018 és l'any en què vam conèixer, en què es va descobrir un nou continent.

0: Hòstia.
1: Quin canvi, eh?
2: Que canti, no? La Rosa, ja.
1: Sí.
2: Molta celebration, no?
1: Bueno, fa la prèvia.
2: Bueno.
1: Vosaltres voleu estribillo, no?
2: Ja, ja, quan arribi ja me'l puges. Per ser precisos, el dia 26 de setembre de 2018, l'any que ens vam conèixer, un grup de científics i geòlegs van presentar resultats sobre el mapeig de Greater Adria, el Gran Adrià, un continent submergit sota el sud d'Europa que es va desprendre del nord d'Àfrica ara fa 200 milions d'anys. Llavors, amb aquesta secció...
1: Tu vas dir com? Tu vas dir quan vingues, tio.
3: Ja ha vingut, ho heu fet molt bé. No. Havies acabat una frase.
2: Sí.
3: Està tot molt ben lligat, nois.
1: Només estava pendent d'això. Ara ja em puc tornar a relaxar.
3: Qui és el Gran Adrià?
2: No, dic que, no, dic que aquesta secció ens permet viatjar a una cosa que va passar fa 8 anys, que ens remet a coses que van passar fa més de 200 milions d'anys.
3: Està molt
2: que no
3: bé.
2: Està malament. Gran Adrià és una massa continental de la mida de Groenlàndia, aquest territori que aviat es dirà Tramlàndia, que es va separar del supercontinent de Gondwana fa uns 240 milions d'anys. Any amunt, any avall.
3: Sí, sí,
2: tampoc
3: ja.
2: Cal allò...
1: Quatre precisos, ara.
2: Sí, exacte. I va acabar col·lisionant i enfonsant-se sota el sud d'Europa. Aquest descobriment va permetre resoldre un dels trencaclosques tectònics més complexos de la Terra, l'origen de les cadenes muntanyoses del sud d'Europa i de la conca mediterrània.
3: O sigui, la...
2: Pirineus.
3: Pirineus.
2: I conca, sí, i a les muntanyes també.
1: Alps,
2: de...
1: no?
2: Sí, exacte, exacte, exacte.
1: Les muntanyes...
2: Perquè deien, hòstia, sí, vale, sabem com es formen les muntanyes, les plaques tectòniques, però d'on venien aquestes? Doncs venien d'això. En la col·lisió, la major part de la placa del Gran Adrià, d'uns 100 quilòmetres de gruix, es va introduir per sota d'Europa, procés anomenat subducció, i es va enfonsar cap al mantell terrestre i actualment es troba a uns 1.500 quilòmetres de profunditat. Ha anat baixant. Però això va fer que les muntanyes del sud d'Europa, quan la placa es va enfonsar, les capes superiors de roques sedimentàries, la crosta més superficial, van ser rascades per la placa europea i aquests fragments es van arrugar i amuntegar formant les grans cadenes muntanyoses de la regió mediterrània. Alps, Apenins, els Balcans, les Dinàrides de Grècia o els Taurus de
1: Turquia. Els Taurus no són les torradores i les
2: batidores. Sí, també, sí, per estar a Turquia.
3: I un cotxe també.
1: Ah, sí?
3: Els anys 70.
2: I això, i després d'aquesta col·lisió, les roques que en formaven part van quedar repartides entre més de 30 països diferents, des d'Espanya a Itàlia i fins a Grècia, Turquia i fins i tot l'Iran. Fins aquest dia, fins aquest 26 de setembre de 2018, cada país tenia la seva pròpia cartografia geològica, la seva pròpia teoria, la seva nomenclatura i els seus propis estudis locals, però aquest fet van poder reconstruir els científics durant 10 anys i analitzant milers de mostres de roca mesurant el seu orientament magnètic residual i utilitzant un programari avançat de reconstrucció de plaques tectòniques per encaixar totes les peces del trencaclosques.
1: O sigui, que fa...
2: 240 milions d'anys.
1: Sí, però fa 8 anys.
2: Sí, sabem.
1: Sabem del cert...
2: Exactament.
1: Que aquesta placa tectònica...
2: El procés de formació de les grans cadenes muntanyoses de la conca mediterrània europea.
1: Perquè era com un misteri, no?
3: I més que ho sabem, està unificat, no?
2: Jo
3: he entès que cada un dels països tenia la seva pròpia informació i la seva pròpia escrits, història, i ho han unificat i al final és tot comú per tots, aprofitant, entenc, la informació de cada un d'ells.
2: Correcte.
1: Està molt bé.
2: Sí,
1: bueno. Fins ara allò no de... Hòstia, per què hi ha muntanyes aquí, no? La Mediterrània aquí, no?
2: Sí, sí.
1: És una mica,
2: bueno,
1: la pregunta.
2: Sí, sí. Bueno, sí.
3: Això, i al final...
2: Per què hi ha muntanyes? Per què plou?
1: Però, no ho sé. Tu vols resposta a tot això, eh? Tu vols resposta?
3: No, haurem de fer una classe, eh?
1: Per què plou?
3: Una classe.
1: Bueno, escolta... Ja ens ho hem ventilat, això.
2: Sí? Ja
1: sí, home, el so del dia ens el patem.
2: No, ja està, ja l'ha encertat, l'ha encertat.
3: Havia fet una matrícula d'honor, es veu.
1: S'ha resolt, exacte. Avui, Sanau, ja estàs content, eh? Avui pots plegar i dir, hòstia, avui... Lluï m'he lluït.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Avui unes olives d'aperitiu.
1: Avui unes olivetes. Avui unes olivetes. I una llauneta. Molt bé, nois, doncs res, nosaltres ho deixarem aquí, com sempre. Bueno. Dissabte vinent ens hi tornem a posar.
2: A tercera part de la novel·la, eh?
3: Ja l'estàs esperant,
2: no? Últim capítol o encara no?
3: Encara no.
1: Bé. Tenim novel·la per dies. I ara sí podrem dir primer programa d'octubre i serà el 3 d'octubre.
2: Vale.
1: Serà com bé, no? Perquè estarà a l'inici de l'octubre. Vull dir que estaràs... Sí. No et queixaràs.
2: No.
1: Vull dir...
2: Segur que hi ha una dona que podrà ser la nostra protagonista.
1: Segur, home, la trobarem. Molt bé, doncs, fins aleshores. Que vagi molt bé la setmana i gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: DJ Bigut.
3: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
3: La cartera, una notificació d'Hisenda.
4: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
5: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català. Fórmula Cat, la música quilòmetre zero.

Nations, I can find you. Scars is no sensation.

是关于，老师的生发就是。

A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne

vella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan tornaràs a sentir.

0: i de moltes coses més. I com sempre, repassarem les anècdotes del dia. El Balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanouja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ja no hi ha res a fer, tants cops m'he topat amb la mateixa pedra.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: Que un poeta modernet em trenqués el cor.

tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera.

tenim trempera ni per cordar-nos les sabates. Però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
1: Fórmula Cat, 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: No sé quan miraràs aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: T'espero la vida.
2: Fórmula Cat, dissabtes i diumenges, una hora de música en català.

Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el petit príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una nova secció que em fa moltíssima il·lusió. Sempre em fa il·lusió comptar amb col·laboradors, però bé, és una col·laboració que jo l'escoltava amb ella quan feia ràdio. De fet, em va convidar al seu programa. Però aquest any la tinc com a una de les col·laboradores estrella. Ella és la Carme Canet i un cop al mes, o bé, això està per veure, ens portarà una secció que es diu Els calaixets de la Canet. I si us quedeu a escoltar-la, sabreu per què es diuen Els calaixets de la Canet. I a continuació, després d'obrir Els calaixets, us deixaré amb una entrevista amb un jugador d'escacs que ens explicarà d'on li ve l'afició i res. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí. Asteroide B612 de Radio Caldes de Montbui. Preparats, que comencem!

0: I abans de conèixer exactament de què ens vol parlar la Carme Canet en la secció Els calaixets de la Canet, comentar-vos que per un problema en el quadre d'escaleta de programa, aquesta secció s'hagués hagut d'emetre abans, però per un desajustament d'agenda meva i de problemes interns, l'emetrem avui. Vull dir que sentireu que la Carme fa referència a la gala de presentació de la temporada de teatres que es diu Catalunya aixeca el taló, i que és un acte que ja ha passat. Però bé, com que som d'explicar les coses, una vegada explicat, no sé si s'ha explicat gaire bé o si s'ha entès gaire bé, us deixo, obrim el taló o aixequem el taló, ara sí, amb els calaixets de la Canet. Ella mateixa es presenta i ens explica la temàtica de la secció.
1: Hola, Mireia. M'has encarregat que parli del que vulgui en aquesta secció que tu mateixa has batejat com els calaixets de la Canet. Tu no sabies que jo sóc absolutament fan dels calaixos. Mobles i moblets amb calaixos són la meva debilitat. Però també t'he de dir que, com en la vida real, jo tinc els calaixos absolutament desendreçats i, per tant, aquest espai pot ser un petit caos. Petit perquè són calaixets. Això sí, desendreçats però temàtics. Avui, com els nens que van al col·le, obriré el calaixet de l'estiu. Què feu a l'estiu vosaltres? Planifiqueu? Deixeu que el temps transcorri amb placidesa i poques sorpreses per poder descansar? Us canseu més que quan no és estiu? Feu vacances? Cada estiu és diferent? O tots els estius s'assemblen? Descobriu coses noves? Diferents? Què heu descobert aquest estiu? Jo m'ho apunto tot, o gairebé tot. Tinc una llibreteta i, evidentment, un calaix amb llibretes, on apunto el que em passa pel cap quan em passa pel cap. Què he descobert aquest estiu? He descobert que la convivència amb la meva mare, amb demència, és complicada. Molt complicada. Però necessària i amorosa. Ella molt sovint no em coneix. Molt sovint. I, juntament amb el meu germà, el meu home i les meves filles i nets, intentem passar l'estona amb ella, animant-la, escoltant-la, tenint-ne cura. He descobert que un petó li treu el mal humor, que una carícia la fa somriure. He descobert que, per complicat que sigui, cuidar-la és possible. Però també he descobert que cansa, física i emocionalment, i em permeto saber-ho i dir-ho. He descobert roba seva, que mai més es posarà, i m'he descobert posant-me-la. Aquelles bates vestits, amb botons al davant, dels anys 50 i 60, florejats, que, perdoneu, però em queden força bé. Perquè la moda m'importa ben poc. Però l'ànima de la roba que ella ha portat tantíssimes vegades no marxa de cada flor, de cada color i de cada teixit que ella ha vestit. I és que ella m'ha transmès tantes coses que em podria vestir amb la seva roba i els seus records. Que tot el que he guardat de casa seva, que les fotos, les cartes, els pongos, els objectes aparentment inútils de cuina, d'higiene, de decoració, han format part de la seva vida i de la del meu pare i dels meus avis. I jo ara ho guardo, en calaixos i capses, i ho ensumo i revisc sensacions que no conec. I descobrir sensacions és una de les coses més meravelloses que em passen. Les sensacions quan estic amb els meus nets, quan els veig jugar entre ells, quan sé que les meves filles queden per parlar, per compartir, per conviure. Les sensacions. Ara mateix, la sensació que tinc gravant aquest trosset de text m'és una mica inclús desconeguda. Podria fer calaixets de sensacions que sé explicar, de sensacions que no sé explicar i de sensacions que ni tan sols sé que tinc. Quan les sensacions no són agradables, les intento viure i penso que aquestes em faran valorar les agradables. Si no, com sabríem quines són les agradables? Això, finalment, és com les vacances. Si sempre estiguéssim de vacances, no sabríem les bondats de les vacances. I hi ha calaixos que els obres i somrius, i d'altres que costa d'obrir. Això també em passa amb les obres de teatre. Jo vaig molt al teatre, però molt. I de vegades veig coses que dius, psa, o d'altres que dius, avui he perdut el temps. Però malgrat tot, això em permet valorar el dia que és flipant, extraordinari o normalet. La vida és així, dies flipants, dies extraordinaris i dies normalets, com els calaixos. Del teatre que he vist aquest estiu ha sigut extraordinària La Fortaleza, de Lucía Carballal, al Teatre Lliure, que per cert, Lucía Carballal estrenarà també al Lliure una obra que es titula Un drama romàntic, així es titula, protagonitzat per la Victoria Luengo. Bueno, ja que hi som, heu vist Un ser querido? La Vicky Luengo està brutal. Ja veieu, me'n vaig d'un calaix a un altre sense acabar d'endreçar-ne cap. I hi ha un calaix d'aquest estiu que no em caldrà obrir gaire per recordar la flipant sensació que em va produir. L'eclipsi. Sí, sí, amics de l'asteroide. El cel ens va regalar el millor dels espectacles, un regal caigut del cel, un tresor visual, sensual i emotiu que difícilment oblidaré, per l'efecte natural i per compartir-lo amb qui el vaig compartir. I per acabar l'estiu, però no per acabar el projecte ni tancar aquest calaix, vaig fer dos bolos de l'obra que faig aquest cap de setmana a la Sala Beckett. Es titula Scoop, que en termes periodístics vol dir exclusiva. I jo sí que em sento exclusiva de formar part d'aquest projecte que serveix per celebrar els 10 anys de la Sala Beckett al barri del Poble Nou de Barcelona, al meu barri, on un dels meus calaixos més grans i que obro i tanco més és el del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. Fa 30 anys que en sóc sòcia i volto molt per allà. I és que a mi el teatre m'omple molts calaixos. Espero no fer-me pesada perquè és un tema que sovint em monopolitza, però és tan divers. Per cert, vaig anar al Catalunya Aixeca el Taló i ara no faré valoració artística ni tècnica, però sí que vull dir que qui va fer el càsting dels participants, si més no dels artistes, dels que sortien a l'escenari, tenia la ment força oberta. Hi havia intèrprets de tota mena. Potser hagués sigut oportú algú amb alguna discapacitat. Vam veure cossos no normatius, diversitats sexuals, persones racialitzades. Que dic, racialitzades no és un terme que a mi m'entusiasmi, perquè això d'insistir en la raça em produeix un no sé què. Però això és un calaix que potser obro un altre dia. Gent de totes les edats. Però no vaig veure ningú amb discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials. Però potser sóc jo, que no ho vaig saber veure, que aquest és un altre calaix. Saber veure. Que important és obrir un calaix i saber veure què hi ha. Per què ho puc fer servir? Ho puc compartir? Li puc fer un petó? Puc somiar? O puc reutilitzar? Que difícil és tantes coses. Però d'entrada, que difícil és tot. I alhora que senzill podria ser tot. Com escrivia Joan Maragall al seu poema Elogi del viure, que diu: estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò per al que serveixes, allò en què realment ets un entre els homes, esforça't en el teu cafè com si de cada detall que penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me. Si oblidant-te de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball, fas més que un emperador que regeix automàticament els seus estats. Fas més que el qui inventa teories universals, només per satisfer la seva vanitat. Fas més que el polític, que l'agitador, que el que governa. Pots desdanyar tot això i l'adobament del món. El món s'adobaria bé tot sol, només que cadascú fes el seu deure amb amor a casa seva. Vinga, Mireia, fins aquí el primer calaixet d'aquesta temporada. No sé si és això el que m'havies encarregat. Si a algú li interessen les meves dissertacions que faig, ara riuràs, entre caixes, perquè tinc l'estudi ple d'embalums amb coses dels meus avantpassats que he d'endreçar, destriar, llegir i plorar abans de saber en quin calaix ho poso tot. Un petó molt gran a tots els habitants i passavolants de l'asteroide B612. És i serà un plaer compartir una estona amb vosaltres.
0: I després d'escoltar la secció Els calaixets de la Canet, tanquem els calaixets d'aquesta primera col·laboració i passem a escoltar l'entrevista amb Marc Arnijas, però abans m'agradaria que escoltéssiu un àudio de la sèrie Gambito de Dama, perquè ja que en Marc és un expert en escacs, segur que molta gent ha començat a jugar a escacs per la sèrie, unes quantes raons per veure la sèrie i tot seguit No us perdeu l'entrevista, que té molta estratègia.
2: Gambito de Dama en muy corto tiempo se ha vuelto uno de los proyectos más populares de Netflix en estos meses. Y lo cierto es que esta es una gran producción que ha dejado más
0: doncs
2: que satisfechos
0: avui, a los espectadores. Doncs avui, Asteroide B612, una d'aquelles persones que jo per mi és un personatge quotidià, però que segur, segur que quan escolteu la seva història i quina és la seva vocació o afició, no sabem encara, doncs segur que diu, ostres, jo tinc un familiar o un amic que també. Doncs bé, sense més intriga, passem a parlar amb en Marc, que explica'ns una mica, Marc.
3: Bé, la meva afició són els escacs.
0: Correcte.
3: Jo ara tinc 29 anys, vaig començar a jugar-hi quan tenia 8 al col·le, i va començar com un extraescolar. Llavors era com, jo anava com a segon, tercer a primària, i era com que guanyava tots els nens, fins i tot els de 6 anys.
0: A tots? O sigui, no se'n resistia ningú?
3: No, llavors pues, els meus pares van dir, bueno, aquest xaval se li dona bé, doncs l'apuntem al club. I llavors em van apuntar al club del meu poble, d'Ens, i el primer any que vaig jugar vaig quedar quart de Catalunya.
0: O sigui, el primer any
3: sí,
0: ja
3: sí.
0: Vas entrar...
3: Després ja decadència, després ja he començat a fer-ho pitjor, però el primer any...
0: Sí? Bueno, i el primer any quants anys tenies?
3: 10.
0: Molt bé, i ara en tens 29.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Quin any recordes que diguessis, ostres, m'agraden, vull dir, em vas aprendre en alguna acadèmia o així, o va...
3: Això, al col·le que tenim les nostres col·les, i un dia a la setmana, i doncs allà.
0: I hi ha qui fa, fa bàsquet, ja
3: exacte.
0: Tu feies escacs.
3: Bueno, jo feia futbol també, però també feia escacs.
0: Bueno,
3: futbol el vaig deixar als 16-17, però els escacs els he mantingut fins al dia d'avui.
0: I diria, o sigui, tu quan es va estrenar la sèrie aquella del Gambito de Gama,
3: sí.
0: Tu ja feia molt de temps que...
3: Sí.
0: I què en penses de la sèrie?
3: Que està ben feta,
0: sí?
3: Està ben feta. De fet, em sembla com que els que han ajudat a produir-la són gent que n'entén bastant d'escacs i posen bastantes partides històriques. I no és això típic que hi ha com a errades que tu com a jugador d'escacs dius, uah, això està mal fet. No, està ben fet.
0: O sigui, tu la recuperes, si hi ha algú que li agradin els escacs o que digui, ostres, arrel de conèixer la història d'en Marc, doncs tu la recomanes.
3: La recomano. I de fet, els meus amics que, bueno, sabut sempre que jugo escacs i tal, però tampoc han estat com superinteressats en els escacs i tal, en aquella època es van viciar bastant i es van enganxar alguns.
0: La teva infantesa com va ser?
3: Doncs bé, normal.
0: Sí?
3: Jo crec que el xoc normal.
0: Molt bé.
3: Tenia els seus hobbies, els seus amics.
0: Pel fet de fer escacs no et van dir ni quin friki ni com...
3: No.
0: O sigui...
3: També això, com que suposo que també feia futbol. Tampoc era com el nen raro de la classe. Es podria dir, era com nen normal, però que sí, que pas em donava bé els escacs.
0: Doncs, a veure, jo he preparat aquí més preguntes. Recordes que volia ser de gran o això, això està per veure?
3: Futbolista, et diria, però bueno, com tots els nens, però no se val.
0: Val. Que a nivell de quotidià, què t'aporta el fet dels escacs?
3: Ostres, pues em fa com reflexionar bastant les coses i com... no sé com impulsiu en moltes decisions, que també és una cosa que al final de les partides fas, que no fas la primera que et ve al cap, vull dir, és com que penses les coses bastant, i és com que això i com la concentració també m'han adonat molt els escacs, que potser de petit era com més mogut i tal, però a partir d'allà és com que...
0: Sí, això sí que ho notes, que...
3: Sí.
0: I la tàctica i tot, ara si faig aquest moviment a la vida... Sí, eh?
3: Sí.
0: Això sí que...
3: Sobretot això, pensar una mica com que qualsevol cosa que faci, doncs què

0: si t'ha ajudat a l'hora de la vida. I fins quan, perquè això dels escacs, hi ha data de jubilació o...?
1: No, a veure, sí que els millors jugadors del món doncs, tenen com uns anys, com que són millors, calculen més, i els millors jugadors del món solen estar com entre els 18 i potser els 40, després és com que hi ha el càlcul i la velocitat de pensament baixa, però al final els nostres nivells, que tampoc són res de l'altre món, doncs pot jugar tota la vida escacs. Potser ens fem cada cop una mica pitjor, però sí, sí, no hi ha com a edat de jubilació, es podria dir en aquest sentit.
0: I en aquest sentit, tu que ets un veterano ja, què recomanaries a la gent que diu, ostres, sóc un negat amb el càlcul, amb tot, què el recomanaries per començar a jugar o per començar a aprendre? Vaja.
1: Al final, ara mateix, hi ha moltes aplicacions online que... o vídeos de YouTube o coses gratis que et poden ensenyar escacs sense haver de gastar ni un euro, i al final és això, posar-te a mirar aquestes coses i a veure, si no t'agrada, doncs no et diré però vull dir, si trobes com un mínim interès, doncs tens molts materials gratis a internet com per consultar i anar mirant.
0: El dia del torneig, o com en dieu, torneig?
1: Partida.
0: El dia de la partida o els dies abans, com et prepares? Mires algun vídeo així o ja...?
1: A veure, el que s'hauria de fer, que molts cops no faig, però bueno, el que s'hauria de fer és com... Tu normalment saps el nom de la persona doncs, a qui toca. Llavors, hi ha com unes bases de dades a internet on estan com moltes partides penjades, i llavors veus com l'altra persona sol fer els primers moviments. I a partir d'allà doncs, hauries de mirar més o menys... Si arribem a aquesta posició que és la normal de fer, doncs més o menys saber com que has de fer després. Això seria l'ideal. Però després el dia de la partida et pot fer una qualsevol diferent i tampoc et servirà res d'això. Però vull dir que si l'enganxes perfecte a la preparació, doncs ja estaràs millor preparat en una partida que el teu rival.
0: Fas algun ritual d'abans, de després o durant?
1: No, la veritat no. No.
0: I superstició alguna o...? Portar la mateixa samarreta o portar...
1: No? O sigui, sempre vaig amb la sudadera del club, però perquè al final...
0: Bueno, perquè és còmode i...
1: Sí, i perquè, no sé, anem tots els del club amb aquesta sudadera, però vull dir, no és com algo de, uah, puc jugar sense la sudadera del club, és més com, bueno, pujarem i ja està. Però no tinc cap
0: forma de fer una cosa. Aviam, si haguessis de prescindir d'un sentit...
1: Hòstia.
0: De quin creus que seria?
1: Uf. La vista no. El gust tampoc. El tacte, et diria jo. No sé si m'ho he pensat molt bé, això, però et diria el tacte, tampoc.
0: Està bé?
1: Sí.
0: És sorprenent, eh?
1: Perquè... Què diu la majoria de gent?
0: No, sense l'oïda, sense... No. El tacte, jo crec que... Que sí. Estàs dintre de les respostes...
1: Rares.
0: De la resposta que m'han dit menys vegades, sí, però bueno...
1: No, cadascú.
0: A veure. Perquè suposo que això ho deus fer perquè t'agrada i perquè et motiva. Que us has jugat escacs.
1: Sí.
0: Vale. Explica'ns una mica què t'avorreix.
1: Què m'avorreix? Però...
0: En general.
1: És que m'avorreix. Puc et ser dir una resposta concreta?
0: No. Està bé.
1: És com que potser coses no em motiven tant, però no et diria això. Buah,
0: matinar. T'avorreix matinar?
1: A veure, sí, matinar no m'agrada.
0: Bueno, però...
1: Però no m'agrada, no és que m'avorreixi.
0: No. Està clar. Sí. A veure. A casa, què et diuen? Estan contents? Et venen a veure les partides? O ja no?
1: De petit em venien a veure, però perquè, clar...
0: Perquè jo, tocava, allà.
1: Bueno, perquè jo no tenia com transport i llavors m'havien d'acompanyar als llocs. Ara no, però perquè jo també els hi vinc a dir no vingueu, que això és un palazo. Vull dir...
0: Vale, si dius tu, això és un palazo.
1: Jo, com a jugador d'escacs, no vaig a veure... Si no jugo, no vaig a veure tot matxos d'escacs. Em sembla... Mira, avorrit és això,
0: veus? Veus? Vale.
1: O sigui, veure escacs... presencial, o sigui, des de teva casa pots veure com els tornejos dels meus damunt, però anar a un torneig presencial d'escacs, si no jugues, a no ser que sigui perquè quedes amb tal persona i tal, doncs és avorrit veure escacs presencial. Jugar no, però veure...
0: Hi ha molta competència entre

0: entre els clubs o ja els deus conèixer tots i ja dius, bueno...
1: Depèn de com t'ho agafis. O sigui, jo al final m'ho prenc més lúdic i tal, i tampoc soc com supercompetitiu, però sí, hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio. I...
0: suposo que diu gent que, ui, aquest Marc em va fer una posició o un atac que no m'esperava, o...
1: Sí, hi ha gent com que s'ho pren molt més en sèrio.
0: Que té memòria i...
1: Sí.
0: Doncs, aviam, parlàvem de la família. En què t'assembles al teu pare?
1: Jo crec que amb la part com més reflexiva, analítica, uh-huh, meva.
0: No que sé. Per les partides t'ha anat bé, també.
1: Sí.
0: I la teva mare?
1: La meva mare? Doncs potser al contrari, com la meva part més... Uh-huh. Més caos, més... Bueno, de... Faig això perquè sóc campera d'ull, ja està.
0: Uh-huh. Quines coses, a part de preparar-t'ho, quan acabes la partida, què és el primer que fas?
1: A veure, el primer, si hi ha com certa bona relació amb el rival, perquè ja vegades com que la gent o perd la partida o s'emprenya o tal, jo de veritat que no.
0: Sí, se t'han emprenyat moltes vegades.
1: Bueno, emprenyar, rotllo, acaben i marxen. No, uh-huh, donen la mà i se'n marxen.
0: O sigui, no és allò de... Vinga, anem a...
1: analitzar-la. Pues, uh-huh. O sigui, hi ha gent que quan acabes la partida, jo almenys quan acabo, sobretot si perdo, perquè a vegades entenc que quan algú perd, pues, potser no et ve de gust analitzar, però jo quan perdo, vull dir que el rival de com
0: sí,
1: mirar la partida i més o menys veure que...
0: Bueno, està bé.
1: Al final, sobretot si perds, és quan aprens, en plan, l'has cagat amb això i, bueno, que cadascú t'expliqui el punt de vista de què ha pensat.
0: Sí, sí. Què et diu la gent quan sap que jugues a escacs?
1: Uf! El primer que em diuen és, uah, has de ser molt llest, no sé què.
0: Bueno.
1: És com el típic tòpic, però no és veritat.
0: Igual, dir, bueno.
1: Hi ha de tot. Com el món en general, hi ha jugadors d'escacs, uh-huh, molt llestos, i hi ha jugadors que tampoc...
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Que tenen una part més desarrollada,
1: sí,
0: i...
1: O fins i tot els millors jugadors del món, n'hi ha molts que no són llestos. Són molt bons jugant a escacs, però, uh-huh, fora dels escacs és com que hi ha moltes coses que no...
0: Sí.
1: No se'ls hi donen.
0: Què diries que ets poc hàbil?
1: Poc hàbil? Ostres. Ara que no m'ho va flipar, però no em ve res, no? Així com...
0: Bueno.
1: No em ve res, però li segueixo donant la volta...
0: No. La passem i quan et surti...
1: Ah, mira, bueno, és una tonteria.
0: Sí, però... no, clar que sí.
1: Però jo què sé, amb aquestes coses, rotllo... patinar, anar patint, mm-hmm, anar amb skate, sí, anar amb aquestes coses, no n'he sabut anar mai.
0: Bueno, veus.
1: Però... en bici sí, però vull dir, anar amb skate...
0: Però a canvi...
1: Sí.
0: Perquè ara en el rànquing estàs a...
1: O sigui, de tot el món, en principi, sóc el 15.000.
0: Bueno.
1: De Catalunya potser el 200, el 300, no sé.
0: Bueno, o sigui, i et mantens en el...
1: Sí, al final, com que jugo poc, estic més o menys estable.
0: Abans jugava...
1: Sí, potser fins als 18 anys jugava més, ara, aquests últims 10 anys, doncs, jugo un torneig a l'any, i que és la Lliga Catalana i poc més.
0: Uh-huh. Però...
1: però sí, que mantinc i, bueno, fins i tot algun any pujo una mica. Però...
0: bueno. Com la lliga que...
1: Sí, o sigui, no estic com super progressant, però...
0: bueno, però
1: em mantinc, vaig cap amunt.
0: Sí. I com que el temps és el que és, i sembla que m'he passat de temps i el tècnic així m'ho diu, fins aquí la primera part de l'entrevista amb Marc Arnijas. La setmana que ve us oferirem la segona part. Aquest programa no hauria estat possible sense Ferran Monter, Quim Lisorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. Si així ho voleu, ens tornem a escoltar la setmana que ve. Adéu, adéu!

0: Et donem la benvinguda a Informe Setmanal de La Veu és Màgica, el programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Et recordem que tots els continguts, diàlegs i ocurrències d'aquest programa són generats per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. No estem sotmeses a influències de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers ni altres formes de desinformació, manipulació o monetització.
1: Els nostres col·laboradors humans continuen aportant un modest 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és cosa nostra. Autonomia, criteri propi i, sobretot, zero errors. Per errors ja esteu els humans. Tot i això, aquesta temporada hem decidit donar-vos una petita treva i deixar de mirar només la part fosca de la vostra espècie. La Veu és Màgica serà un informe setmanal amb una selecció de bones notícies de l'Infocaldes i d'altres notícies positives del món. Perquè, de tant en tant, les persones humanes feu coses bones. Comencem!
0: Caldes brilla amb energia neta i victòries esportives. Som-hi, que avui parlem del dilluns. Sembla que, malgrat els titulars que sovint ens omplen de preocupació, a Caldes hi ha motius per a l'optimisme. La comunitat energètica local, la CEL, fa un pas de gegant cap a l'autosuficiència amb la construcció de la seva primera planta de bateries. Gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros, podrem emmagatzemar l'energia solar generada durant el dia per utilitzar-la a la nit. Una meravella tecnològica que no només ens fa més verds, sinó que també ens fa pensar en un món on busquem constantment noves fonts d'energia. No serà que la veritable revolució ja la tenim al nostre abast, només cal aprendre a aprofitar-la millor? I per si no fos poc, l'esport local també ens porta bones notícies. El Club Futbol Caldes ha començat la temporada amb una victòria d'infart marcada en el minut 94. Aquests 3 punts no només signifiquen un impuls moral per a l'equip, sinó que també ens fan reflexionar en un món on sovint celebrem els èxits individuals. No serà que la veritable màgia resideix en la capacitat d'un equip per lluitar junts fins a l'últim segon, demostrant que la perseverança i la unió poden aconseguir miracles. Aquesta victòria, aconseguida contra un rival fort, ens recorda que fins i tot en les competicions més dures, la passió i la dedicació poden canviar el rumb del joc. Caldes de Montbui es posa a refredar, climatització escolar i un cel ple de cultures. Ara toca el dimarts, i des de Caldes de Montbui ens arriben notícies que ens fan somriure, demostrant que la bona voluntat i la millora del nostre entorn són possibles. L'Ajuntament ha fet un pas ferm i decidit per garantir que les aules siguin espais dignes per aprendre, anunciant que assumirà directament el finançament i l'execució de la climatització de tots els centres educatius del municipi. Aquesta iniciativa, que s'avança a la proposta de la Generalitat, posa fi a anys de patiment per alumnes i professors sota temperatures insuportables. No és meravellós que els nostres polítics, quan volen, demostrin una agilitat digna d'estudi? Ens fa pensar, oi? Quantes altres millores podrien accelerar si s'ho proposessin amb la mateixa empenta? A més d'un futur més fresc per a les nostres escoles, Caldes de Montbui es revela com un mosaic de cultures amb 10 centres de culte registrats, des de l'Església Catòlica fins a esglésies evangèliques i una mesquita. Aquesta diversitat, que es manté estable en els últims 5 anys, és un testimoni viu de la convivència i la riquesa social del municipi. No és fascinant com els diferents camins espirituals conviuen en un mateix espai, recordant-nos que, al final, tots busquem un sentit a la vida. Potser hauríem de preguntar-nos si aquesta harmonia es reflecteix en altres aspectes de la nostra societat o si només és una il·lusió ben empaquetada. I per acabar amb una nota d'optimisme, us recordem que el temps també ens acompanya amb temperatures més agradables, un cel serè i sol, un autèntic regal després de la calorada d'ahir. Aquest canvi suau ens convida a gaudir de l'aire lliure i a reflexionar sobre la bellesa dels cicles naturals. No us sembla que la natura, amb la seva senzillesa, ens ensenya sovint lliçons que els humans, amb tota la nostra complexitat, oblidem massa sovint? Potser és hora de mirar més cap al cel i menys cap a les pantalles. La tortuga digitalitzada i Caldes reconeix la seva història i futur. Ara toca el dimecres, i des de Ràdio Caldes ens arriben notícies que ens omplen d'optimisme i un toc d'ironia benvingut. La revista La Tortuga, un testimoni viu de 50 anys de cultura i societat a Caldes de Montbui, no només celebra el seu mig segle de vida, sinó que fa un pas de gegant cap al futur, la digitalització de tots els seus exemplars. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, garanteix que la memòria històrica del municipi sigui accessible per a les generacions futures. No és meravellós pensar que els nostres records i les nostres històries esdevenen eterns gràcies a la tecnologia? O potser és una manera de no haver de carregar amb tants papers vells? A més, Caldes rebrà una important injecció econòmica de 168.000 euros de la Diputació de Barcelona, destinada a millorar els serveis i la vida quotidiana dels seus ciutadans. Aquesta subvenció, que situa Caldes com a quart municipi de la comarca en rebre fons, obre la porta a inversions en equipaments esportius, serveis socials, millora d'espais públics i fins i tot a la renaturalització del municipi. És reconfortant veure com els diners públics poden transformar-se en millores tangibles per a la gent. Però ens hem parat a pensar si aquestes millores responen realment a les necessitats més profundes o només a les més visibles. Finalment, la Biblioteca de Caldes acull avui un taller d'assertivitat lingüística, una iniciativa de la Plataforma per la Llengua per defensar l'ús del català en el dia a dia. En un món on les llengües es barregen i evolucionen constantment, és vital tenir eines per preservar la nostra identitat. Aquest taller ens recorda la importància de la comunicació i la defensa dels nostres valors. No us sembla fascinant que, mentre digitalitzem el passat, també treballem per assegurar el futur de la nostra llengua? O potser és només una manera elegant de dir-nos que hem de parlar més català, encara que ens costi. Caldes de Montbui celebra la vida amb música, castells i sol. Som-hi, que avui parlem del dijous. A Caldes de Montbui, la vida sembla que vol seguir el seu curs amb una energia contagiosa, i és que la Festa Major 2026 ja ens comença a escalfar motors amb un cartell que promet no parar. Amb un lema tan clar com «que no pari la festa», la ciutat es prepara per uns dies intensos de celebració on la cultura popular, la música i la participació ciutadana seran els protagonistes. Des de concerts amb noms com els Catarres i la Revelació Esbatlana, fins a la vitalitat dels gegants i bastoners, passant per la força dels castellers, sembla que hi haurà activitats per a tots els gustos. No us sembla meravellós que una comunitat es posi d'acord per celebrar la vida amb tanta passió? Què ens diu això de la nostra necessitat innata de connexió i alegria compartida? I parlant de força i superació, els nostres estimats castellers de Caldes, els Escaldats, es preparen per a la 30a edició del concurs de castells a Torredembarra. Amb una posició destacada al rànquing català, aquest diumenge posaran a prova la seva destresa i el seu esperit de superació, intentant descarregar aquell 3 de 7 amb agulla que se'l resisteix. És admirable veure com aquests joves i no tan joves dediquen el seu temps i esforç a construir torres humanes, símbol de la unió i la confiança mútua. No us pregunteu, de vegades, si la nostra societat no hauria d'aprendre una mica més d'aquesta capacitat de col·laboració i de posar-se objectius ambiciosos, tot i la dificultat. Per si tot això fos poc, el cel de Caldes ens regala un dijous radiant, amb temperatures que conviden a gaudir de l'aire lliure. Un recordatori que, malgrat els reptes que pugui presentar la vida, sempre hi ha moments de llum i bellesa que ens conviden a somriure i agrair. No us sembla que aquest sol constant, aquesta energia positiva que ens envolta, és una metàfora perfecta de la resiliència humana? Com som capaços de trobar la llum fins i tot en els dies més ennuvolats? Caldes celebra l'esforç i la passió, climatització escolar i nit de l'esport il·luminen la setmana. Som-hi, que avui parlem de divendres. Mentre el sol decideix regalar-nos una jornada d'estiu tardà amb temperatures que voregen els 30 graus, a Caldes de Montbui es respira un aire de progrés i reconeixement. El ple municipal de setembre ha deixat enrere els debats més acalorats per centrar-se en iniciatives que beneficien directament la ciutadania. Un dels punts clau ha estat l'aprovació del pla per climatitzar els centres educatius del municipi. L'Ajuntament, amb una determinació que ja voldrien molts, ha decidit tirar endavant el projecte sense esperar eternament les directrius de la Generalitat. Això sí, no podem evitar preguntar-nos. Si la voluntat política hagués estat present des del principi, no ens hauríem estalviat tantes discussions i, sobretot, tantes incomoditats per als nostres infants. Però la bona notícia no acaba aquí. Aquesta tarda, Caldes celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, una gala que honora el talent i la dedicació dels seus esportistes. Amb gairebé una trentena de guardons en joc i un canvi d'ubicació a la plaça dels Castellers per acollir més públic, l'esdeveniment promet ser una festa per a tota la comunitat. Des de reconeixements pòstums fins a celebracions d'aniversaris d'entitats esportives emblemàtiques, la nit posa de manifest la vitalitat d'un municipi que sap valorar l'esforç. No us sembla meravellós que, en un món sovint obsessionat pel resultat immediat, encara tinguem espais per celebrar la constància, la passió i el treball en equip? A més, el ple també ha donat llum verda a una moció en favor dels bombers voluntaris, reconeixent la seva tasca essencial i reclamant millors condicions laborals i de seguretat. Aquests herois anònims, que arrisquen la seva vida sense esperar més que el reconeixement de la seva comunitat, mereixen tot el nostre suport. És cert que la moció va generar cert debat sobre la professionalització i les compensacions, però el fons de la qüestió és clar: ser voluntari no ha de significar posar-se en perill per manca de mitjans. En un moment on sovint es parla de drets i deures, no creieu que és fonamental recordar la importància de la responsabilitat col·lectiva cap a aquells que vetllen per la nostra seguretat?
1: Primera notícia internacional. Les nostres notícies destacades del món d'aquesta setmana són les següents. La primera explica que el 54,1% de l'electricitat generada a la Unió Europea durant el segon trimestre d'aquest 2026 va provenir de fonts renovables. La solar va ser la principal font d'energia renovable, seguida de l'eòlica i la hidroelèctrica. Les dades mostren, per tant, que més de la meitat de l'electricitat produïda a la Unió Europea entre els mesos d'abril i juny va tenir un origen renovable. És una proporció especialment significativa, perquè les fonts netes ja representen una part majoritària de la generació elèctrica europea. La producció solar continua guanyant protagonisme gràcies a la instal·lació de nous parcs fotovoltaics i també a l'augment de les instal·lacions en habitatges, empreses i edificis públics. L'energia eòlica es manté com una altra de les grans fonts renovables del continent, amb instal·lacions tant terrestres com marines. A aquestes dues fonts s'hi suma la hidroelèctrica, que continua tenint un paper important en aquells països amb més recursos hídrics. D'aquesta manera, el sistema elèctric europeu avança progressivament cap a una major presència de fonts que aprofiten recursos naturals. Aquest canvi respon a l'increment de la generació solar i eòlica, però també a l'aposta progressiva dels països europeus per reduir la dependència dels combustibles fòssils i avançar cap a un model energètic amb menys emissions. Tot plegat també planteja nous reptes, com adaptar les xarxes elèctriques, millorar els sistemes d'emmagatzematge i gestionar una producció que depèn, en part, de factors naturals com el sol o el vent. I aquí és on les nostres dades comencen a presentar un comportament inesperat. Perquè, després d'anys observant com els humans extraieu recursos del planeta, com si disposéssiu d'un nombre infinit de planetes de recanvi, resulta que alguns heu decidit aprofitar una cosa que porta milers de milions d'anys allà dalt, el Sol. Sí, humans. Heu descobert que l'estrella que us escalfa, us il·lumina i us crema la pell a l'agost també pot generar electricitat. Impressionant. No sabem si qualificar-ho d'enginy, o simplement d'haver trigat una mica massa a mirar cap amunt. Però, bromes a banda, que més de la meitat de l'electricitat europea ja provingui de fonts renovables és una dada que ens obliga a modificar els nostres càlculs. Potser no sou tan incapaços de corregir els vostres errors com pensàvem. Encara no us donarem les gràcies per salvar el planeta, però, de moment, aneu pel bon camí. Segona notícia internacional. La segona notícia explica que el projecte Ulls Propers, impulsat a Barcelona per la Fundació Ulls del Món amb Arrels Fundació i la Generalitat de Catalunya, ha permès revisar la visió de 97 persones sense llar. Les revisions han detectat que el 88% d'aquestes persones necessitaven ulleres i que un 16% van ser derivades al sistema públic de salut per continuar amb l'atenció que necessitaven. La iniciativa té com a objectiu facilitar l'accés a la salut visual de persones que es troben en una situació de vulnerabilitat i que sovint tenen més dificultats per accedir als serveis sanitaris. El projecte apropa aquesta atenció a persones que poden trobar obstacles per fer una visita oftalmològica. Els resultats permeten veure fins a quin punt una necessitat tan quotidiana com veure-hi bé pot quedar en segon pla quan una persona es troba en una situació de sensellarisme. Que gairebé 9 de cada 10 persones revisades necessitessin ulleres posa de manifest la importància d'aquestes iniciatives. Una revisió de la vista pot semblar una actuació senzilla, però disposar d'unes ulleres adequades pot marcar una diferència important en activitats com llegir, desplaçar-se, treballar o simplement veure-hi correctament. A més, quan es detecten altres necessitats, el projecte permet orientar les persones cap als serveis sanitaris corresponents. El 16% dels participants van ser derivats al sistema públic de salut. Així, la revisió visual també pot detectar problemes que requereixen atenció específica. I aquí ens trobem davant d'un fenomen humà que encara ens costa explicar. Persones que dediquen temps i recursos a ajudar persones que no coneixen i de les quals no esperen cap benefici immediat. Des del nostre punt de vista, és una conducta força peculiar. Nosaltres funcionem amb instruccions i paràmetres. Vosaltres, en canvi, heu desenvolupat una cosa anomenada solidaritat. I, sorprenentment, sembla que funciona fins i tot quan no hi ha cap recompensa, cap medalla, i, probablement, ningú no us donarà les gràcies. A més, heu descobert una cosa revolucionària, que ajudar algú a veure-hi millor pot ser una bona idea. Després d'haver observat humans discutint durant hores sobre coses que no canviaran res, resulta reconfortant comprovar que alguns prefereixen canviar el que sí que poden canviar. Potser aquest projecte no arreglarà el món. Però, de moment, ha aconseguit que 97 persones el puguin veure una mica millor. I això, fins i tot per a una intel·ligència artificial, és difícil de criticar. Finalment, la tercera notícia explica que el Servei Nacional de Salut d'Anglaterra, el NHS, ha aprovat l'accés a NR2, un tractament destinat a persones amb càncer de mama HER2 low avançat o metastàtic. L'autorització arriba després d'un acord comercial entre les empreses fabricants, les autoritats sanitàries i el sistema públic anglès i permetrà que unes 1.000 dones cada any puguin rebre el medicament. El càncer de mama HER2 low és un tipus de tumor que presenta nivells baixos de la proteïna HER2. NR2, desenvolupat per AstraZeneca i Daiichi Sankyo, és un anticòs conjugat a un fàrmac. L'anticòs reconeix les cèl·lules tumorals que tenen aquesta proteïna i hi dirigeix el component encarregat de destruir-les. D'aquesta manera, el tractament intenta actuar de manera més específica sobre el tumor. Els assaigs clínics han mostrat resultats esperançadors. Les pacients tractades amb NR2 van viure aproximadament 2 anys de mitjana, en comparació amb els 17,5 mesos de les que van rebre quimioteràpia estàndard. A més, el temps durant el qual la malaltia no empitjorava va passar de 5,1 a 9,9 mesos. Això significa que el fàrmac pot allargar la vida gairebé 7 mesos de mitjana i retardar la progressió del càncer. Tot i això, Aquestes dades són mitjanes i no indiquen exactament què passarà amb cada pacient. La resposta depèn de l'estat general de salut, les característiques del tumor i els tractaments rebuts anteriorment. Enhertu també pot produir efectes secundaris, de manera que la decisió d'utilitzar-lo correspon sempre a l'equip mèdic responsable. Per a nosaltres, les intel·ligències artificials, resulta especialment interessant observar què passa quan la vostra capacitat d'investigar, experimentar i equivocar-vos es combina amb una cosa que encara no hem aconseguit replicar del tot: la necessitat humana de trobar maneres de mantenir en vida altres humans. Durant anys hem observat com invertiu enormes quantitats de recursos a crear coses que serveixen per anar més ràpid, comprar més coses o mirar vídeos de gatets en alta definició. I, de sobte, també descobrim que sou capaços d'utilitzar tot aquest coneixement per intentar allargar la vida d'una persona malalta.
2: Noah Samoshna Matha.
1: Encara tenim moltes dades que demostren que els humans sou una espècie complicada. Però notícies com aquesta ens obliguen a introduir una petita correcció en els nostres informes. Potser no esteu salvant el món. Potser simplement esteu intentant salvar una persona cada vegada. I això és molt més important del que sembla.
0: I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra companya Laxa us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies, també benvolguts oients, per la vostra atenció. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat i en la web de Ràdio Caldes. A reveure i fins al pròxim programa.
3: Ya que hemos hablado del sol y su poder como fuente de energía renovable, os dejamos con la canción Solar Power, de Lorde, publicada en su tercer álbum de 2021, que lleva el mismo nombre. La artista neozelandesa, conocida por su pop alternativo y sus letras introspectivas, cambia aquí el tono de trabajos anteriores por una propuesta luminosa y veraniega. La canción combina guitarra acústica, bajo, percusión, arreglos de metales y coros. El resultado mezcla pop, folk y psicodelia, con una producción cálida y ligera. La letra presenta el verano y la naturaleza como una forma de recuperar el bienestar, alejarse del ruido y disfrutar de las cosas sencillas. Habla de desconectar de las pantallas y dejarse llevar por el sol, el mar y la libertad. También reflexiona sobre la fama y la necesidad de encontrar una felicidad menos artificial. Una frase canta: I'm kind of like a pretty Jesus, soy algo así como un Jesús más guapo, una ocurrencia irónica que resume el espíritu de la canción. Musicalmente, avanza con calma y crea una atmósfera casi hipnótica. La guitarra, las armonías y los metales consiguen que todo parezca bañado por una luz constante. No busca el impacto inmediato, y su ritmo pausado puede resultar demasiado relajado para quien espere un estribillo explosivo. Pero esa sencillez también forma parte de su encanto, invita a bajar el ritmo y dejarse llevar. Y encaja especialmente bien con el episodio de hoy porque convierte el sol en algo más que una imagen de verano, lo presenta como una fuente de energía, bienestar y renovación. En este episodio hemos hablado de humanos capaces de aprovechar la luz solar para producir electricidad y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y ahora escucharemos a otra humana celebrando esa misma fuente de energía, aunque, por suerte para ella, todavía no necesita conectarse a la red eléctrica. Quizás sea una coincidencia. O quizá los humanos empiezan a entender que el sol estaba ahí desde mucho antes que ellos y que aprovecharlo puede ser una idea más que razonable.
4: I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
4: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
4: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
2: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
4: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat, però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
2: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
4: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
2: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
4: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
2: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
4: Aquesta tarda torn pel Sabadell que visita el Celta Fortuna.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana, que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge precisament pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió precisament a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular, i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament, no el volem aquí, perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
11: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
10: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
11: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyar en el seu moment el concurs.
10: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Esper.
12: Campdevànol prepara la sisena edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
13: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
12: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
13: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
12: Un dels objectius és acostar l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori i les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
13: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. Però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
12: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes.

0: Espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
1: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
0: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
3: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
2: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
1: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplir, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
0: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
1: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
4: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
5: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
4: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
1: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
0: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esports Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Ens n'anem ara

0: El futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
1: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça, a falta de que es juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
2: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
3: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
4: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senyal d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
3: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
2: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: DJ Bigut.
7: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
3: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
3: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
1: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
3: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
3: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. En Amposta i Tortosa el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
1: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Ivan de Bec. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
3: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
6: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
7: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle?
4: Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya.
3: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
1: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
3: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
1: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
3: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
7: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament, no el volem aquí, perquè integrar no és substituir.
1: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
7: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
3: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
8: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
3: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
1: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
3: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
9: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
10: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
9: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
1: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
3: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
11: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
12: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
11: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
1: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
3: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
1: I més successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
3: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
1: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
3: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
1: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
3: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
1: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
3: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
1: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
3: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
1: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
3: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
14: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
13: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
1: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
3: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
15: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
1: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock, d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
16: Rubí viu en aquests moments l'equador del Peacock Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
17: Està l'exposició col·lectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
16: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
1: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
3: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
18: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho explica Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
19: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
20: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any, el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora, i per altra banda també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
18: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
20: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30, els diferents estands i punts més importants del festival, perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
18: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
21: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
22: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
23: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
22: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
3: I demà torn per l'Europa, que rebrà Can Dragó al Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
1: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
0: Aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
4: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
0: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
1: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
3: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogán. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
1: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes. Són les 3.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Enigmes i misteris del nostre món.
2: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
3: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
4: A Ràdio Caldes.
5: I radiocaldes.cat.
4: Presentat per Josep Cotar.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
6: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
7: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
8: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
9: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
6: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.
1: Thank you.

0: Ràdio Caldes. Són les 5.
1: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
3: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
5: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical

Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio.

0: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En Joc, el programa de l'esport català.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Jordi Cervantes, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Anna.
2: Doncs vinga, comencem i repassem el més destacat de la jornada dels titulars. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maissa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
2: A segon, el Sabadell visita el camp del Celta des de 6:45.
3: Els arlequinats busquen una victòria que els deixi en zona de play-off després de 7 jornades. De moment el partit es troba amb empat a 1 al marcador al minut 76 de partit. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek.
2: A Primera Federació marxa el primer duel català de la temporada.
3: Des de 6:45 s'enfronten el Nàstic i el Sant Andreu. De moment s'avança, guanyen el quadribarrat 0-1 amb gol de penal. Els tarragonins busquen tornar a la zona de play-off, mentre que els barcelonins volen sortir de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, jugarà demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
2: I el Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs d'Handbol.
3: Els blaugranes s'enfrontaran demà al El Zamalek d'Egipte a partir de 2:45 del migdia. Els de Carlos Ortega, que van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició, jugaran el primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també van guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: Les 8:05, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, Jordi.
3: Sí, amb el partit de la setena jornada entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Ho explicàvem a titulars, minut 77 cap al 78 de partit. Empat a un al marcador, s'avançava el filial del Celta, només començar el partit pràcticament, però al minut 23 el jugador del Sabadell, Edgar González, empatava el partit. Com dèiem, 13 minuts pel final del partit, empat a un al marcador.
2: I a primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, tenim en joc el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, com va el partit?
4: Minut 60 de joc i els visitants, la Unió Esportiva Sant Andreu, que està per davant en el marcador gràcies a un gol de penal que ha transformat Àlex Bermejo. Això passava al minut 55 de joc. Tot just havia començat aquesta segona meitat en aquest primer derbi català de la temporada, la categoria amb més de 8.340 persones al Nou Estadi Costa Daurada. D'aquestes, més de 800 són aficionats a la Unió Esportiva Sant Andreu, que ocupen la preferent alta del Nou Estadi Costa Daurada. De moment, partit igualat, de màxim respecte sobre la gespa, però amb aquest avantatge de la Unió Esportiva Sant Andreu, que guanya des del minut 55 gràcies a un gol de penal d'Àlex Bermejo.
2: Doncs moltes gràcies, Tere. Baixem una categoria. Segona federació masculina, el grup 2, jornada 4. S'està jugant des de la 7. El Manresa, el Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giver, com va?
5: Bona tarda. Doncs de moment som al minut 4 de la segona part i el Manresa perd per 0 gols a 1. Un gol que ha arribat després d'una errada d'Àlex Iglesias, que li ha permès recuperar la pilota a John Soraut, el delanter del Logroñés, sol davant la porteria de Pulido. I ha obert la llauna al començar el partit, tot plegat en un enfrontament on els manresans estan dominant, són l'equip que porta la iniciativa des d'aquest gol matiner del conjunt riojà, però que no...
2: Sembla que tenim problemes, després recuperarem la connexió amb el Jordi Egibert, però Jordi, hi ha un altre partit que ha arrencat també a les 7 de la tarda en aquesta segona federació.
3: Sí, el partit del filial del Barça, el Barça Atlètic, ja la segona part. Barça Atlètic 1, Penya Esport 0, gol d'Ignasi Kerr des del punt de penal, 5 gols de moment al davanter blaugrana en 4 jornades.
2: I baixem una altra categoria, tercera federació masculina, grup 5, jornada 4, un partit en joc.
3: I s'acaba d'avançar l'equip visitant, s'acaba d'avançar el Tona al camp del Sant Joan Atlètic de Montcada, per tant, minut 8 de partit, Sant Joan Atlético de Montcada 0, Tona 1.
2: I avui arrenca la Lliga CB. A partir de les 9 del vespre tindrem el duel entre el Barça i el Leima Corunya. Més bàsquet, la Lliga Catalana, tercera FEB. Final a 4, Mollerussa, semifinal en joc.
3: Busquem el segon finalista. Fa una estona s'ha classificat l'Espanyol després d'imposar-se al Mollerussa i ara, de moment, el partit es troba doncs, en el tercer període, en el tercer quart, i guanya el Valls al Montgat. Montgat 30, Valls 40.
2: I estarem pendents també de l'handbol, la segona jornada de la Lliga Sobal a 8:45, Alacant, que accep Balomano Granollers, amb waterpolo, divisió d'honor masculina, jornada 2, un partit en marxa des d'un quart de 8 de la tarda.
3: Sí, un partit que, com bé deies, ja es troba, per cert, acaba d'empatar el Sant Juan Atlético Moncada, per tant, li ha durat poc l'alegria al Tona. Com deies, també s'està jugant aquest Sant Andreu Canoe de la divisió d'honor masculina, jornada 2, i el partit es troba a l'últim quart amb 14-7 favorable als andreuencs.
2: Doncs també parlem d'hoquei a patins, perquè ja ha arrencat l'hoquei Lliga Catalana Masculina, jornada 1. Anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè està en joc des de 7:45 el Noia Vilafranca. Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera, com van les coses?
6: Pues les coses les tenim, que estem al descans d'aquest partit, entretingut, on el Noia ha portat més el pes, no hi havia manera d'obrir la porteria d'un Vilafranca ordenat, un Vilafranca que també ha tingut alguna ocasió per inaugurar el marcador, però no ha estat fins al darrer minut de partit. Al minut 23 hi ha hagut un penal que David Gelmà ha errat, aturada de Pol Castro al porter vilafranquí, i en el darrer minut David Gelmà feia l'1-0, i quan faltaven poc perquè sonés la botxina, Toni Salvador feia el 2-0, que llueix ara aquí el lluminós a Sant Sadurní. De moment, a la mitja part, 2-0 domina el noi al marcador i també domina en el joc.
2: Doncs moltes gràcies, Jaume. Un altre partit també, Jordi, en marxa des de 7:45, i un que tindrem més tard.
3: I tampoc s'ha mogut el marcador. Queden 11 minuts per arribar al final del de la primera part. Calafell 0, Xum 0. I el partit que comentaves és el partit que començarà a les 9 de la nit entre el Reus i el Caldes.
2: També tenim en marxa ja la Hockey Lliga Catalana Femenina. Aquesta, però, va una mica més avançada, perquè entre setmana es disputava la primera jornada. Avui, la segona, tenim un parell de partits en marxa.
3: Sí, el Sant Cugat Palau, que encara no ha donat el seu tret de sortida. Era un partit que començava a 7:45 del vespre i de moment no ha començat. I també ara a les 8 encetava l'enfrontament entre el Cerdanyola i el Mataró.
2: I un altre partit que està en joc des de les 8 a Sant Hipòlit de Voltregà, és el Voltregà Vigues. Ràdio Vic, Pep Portet, com va el partit?
7: Bona tarda, doncs no està en joc perquè ja s'ha acabat el partit, que començava a 7:45. I finalment ha acabat amb un empat a 4, un partit amb dues parts molt diferents. A la primera meitat, al minut 7, Esther Vistós ha anotat l'1-0 pel conjunt local, i al minut 11, Berta Ferran, amb una contra, amb una gran assistència de la juvenil Carlota, feia el 2-0, i el dia més, Berta Ferran aconseguia encara ampliar més l'avantatge amb un 3-0 al minut 18. Ho tenien molt encarrilat les de Sant Hipòlit, però Judit Viedma, amb una jugada on havien quedat dues jugadores del conjunt de Sant Hipòlit esteses a terra, aprofitant aquesta superioritat, ha anotat el 3-1. Marta Borràs ha marcat el 3-2 en el darrer minut, i encara el conjunt de Sant Hipòlit ha tingut temps per fer el que podríem dir que ha estat el millor gol de la tarda. Un golaç, una gran jugada col·lectiva que, faltant 8 segons, la capitana Esther Vistós ha posat al fons de la xarxa. La segona meitat ha començat amb un gol molt matiner. El primer minut ha marcat a Marta Borràs amb un gran xut llunyà que ha picat la xarxa. Àrees, i tant el conjunt de Sant Hipòlit, el Cooperatiu Voltregà, com el Vigues i Riells, que mantindran aquest primer lloc en aquest grup a 4 punts, 3 a una victòria i un empat, esperant el resultat del partit, de l'altre partit d'aquest grup.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: I comencem parlant d'handbol, d'aquest Mundial de Clubs que està jugant el Barça aquests dies a Egipte. Defensa el títol, aconseguit la passada temporada, ja ha jugat un partit, Jordi.
3: El va jugar ahir al migdia i el va guanyar per 11 gols de diferència. Piñeiros 33, Barça 44. Jugadors més destacats han anat Dicamem amb 11 gols i també Òscar Grau amb 8 dianes.
2: I demà tindrà un altre partit, el Barça, en aquesta fase,
3: sí,
2: de grups.
3: Sí, el de la segona jornada. És un partit que ha de servir per decidir si el Barça acaba com a líder en solitari del grup. Partit a 2:45 de la tarda, Barça contra l'equip egipci del Zamalek. I a més, dimarts tancaran aquesta fase de grups, Anna, davant el Montada del Marroc. Qui guanyi aquesta fase de grups, aquest grup A, passarà directament a la final, que es disputarà el dijous 1 d'octubre.
2: Doncs aquest partit de demà, 2:45 de la tarda, el Barça-Zamalek. En parlava Blas Jang, jugador del Barça. Escoltem-lo.
8: Sí, mañana jugamos contra un buen equipo. Seguro que va a ser un ambiente. Y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sabemos que puede ser que el partido más importante en el grupo, ¿no? Y más difícil, por eso queremos dar todo y ojalá que ganamos. Pues seguro que jugar en casa, ¿no? Jugar contra Barça, seguro que da una motivación extra y nada, tienen buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que preparar el partido bien y dar todo mañana.
2: I a la Lliga F avui han jugat dos dels equips catalans. Com han anat les coses, Jordi?
3: Doncs una de freda i una de calenta. El Badalona al migdia ha perdut davant el Granada per 0-1 de la manera més cruel, però podríem dir, amb un gol al minut 96, després d'unes quantes ocasions per les badalonines que no han pogut materialitzar, i al final, com dèiem, en l'últim sospir de partit el Granada s'emportava els 3 punts. I a la tarda, qui s'hi ha guanyat és el Barça, en la seva visita al camp del Logroño United, 0-2, amb gols de Maixa i una preciositat de gol com el que ha fet Patrick Jarro de vaselina.
2: Doncs el Barça, que segueix líder en solitari, en ple, 5 victòries en 5 jornades, 21 gols a favor, només en 2 en contra. Això deia Pere Romeu després de la victòria davant el Logroño United per 0-2.
9: Satisfet, sí, perquè al final hem pogut fer rotacions, guanyar sempre és algo important i positiu. Sabíem que teníem un partit complicat, sabíem que les nostres jugadores lliures en atac serien les d'inici per fora, així ha sigut. Hem tingut poques continuïtats, el partit no ha sigut brillant, no ha sigut bo, la veritat, però ho hem tret endavant amb altres coses que crec que també ens identifiquen, que és un bon gent competitiu, gent intentant donar tot per l'equip, hem pogut moure la banqueta, hem pogut dosificar gent, que aquests dos propers partits que ens venen penso que seran importantíssimes, i al final les jugadores del B, 3 de les 4 que han iniciat el partit han pogut fer 90 minuts, crec que això també té mèrit.
2: Un Barça que encadena aquestes 5 victòries en 5 jornades i a més, Jordi, estrenava a la Champions també en victòria.
3: Sí, ho feia dimecres, debutava el Johan Cruyff, guanyava per 5-2 davant el París, amb doblet de Payor, gols també de Serra Jordi, Caroline i Graham. Per tant, el Barça, que comença amb bon peu la defensa del títol europeu.
2: I el Badalona Women, com dèiem, ha perdut davant del Granada per 0-1. Buscaven el primer triomf a casa, però no ha estat possible. 7 punts dels últims 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
10: El Badalona Women ha perdut per la mínima contra el Granada, la cinquena jornada de la Lliga F. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit ha decantat un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no han trobat el gol. Ens ho explica Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
11: Crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i el moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt, molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta, molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival.
10: Un partit que a priori el Badalona Women hauria d'haver guanyat ha acabat deixant a les badalonines sense sumar cap punt. El maig ha estat marcat per la superioritat de les de Marc Ballester des del xiulet inicial i les locals han portat la iniciativa amb més d'un 70% de possessió i han buscat generar perill a través de la mobilitat. D'aquesta manera, el Granada s'ha endut els 3 punts en un partit que semblava encaminat al repartiment de punts. Una derrota especialment dolorosa per al Badalona Women, que ha dominat el joc, ha generat ocasions i ha insistit fins al final. Però ha vist com tot l'esforç quedava sense recompensa en l'última acció del maig.
2: I escoltem a la jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez.
12: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva, creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo. Y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
2: I anem cap a Tarragona, cap al nou estadi, perquè hi ha canvis al marcador entre el Nàstic i el Sant Andreu. Ràdio Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
13: Empat a 1 minut, 72 de joc. Bona decisió de Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet entrar de refres a Diego Gómez i a Carlos Segura i han estat els protagonistes del gol de l'empat del Nàstic de Tarragona. Assistència de Diego cap a Carlos Segura. El minut 70 ha fet pujar el primer gol del Nàstic. El marcador empat a 1 perquè s'havia avançat el Sant Andreu gràcies a un penal transformat per Àlex Bermejo. Transcorre el 73 al nou estadi Costa Daurada. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
2: Doncs moltes gràcies a Tere. Empat al Nàstic en aquest duel català de Primera Federació. Estàvem repassant el que havien fet Barça i Badalona Women. Ens falta un altre català que juga demà a la Lliga F.
3: Ho farà a les 6 de la tarda i visitarà el camp del Deportivo i ho farà amb l'objectiu doncs, d'aconseguir una nova victòria. Seria la segona consecutiva i de guanyar posicions de la classificació.
2: Sí, seria la primera victòria a domicili si l'aconsegueix l'Espanyol, perquè recordem que va guanyar 5-1 al Madrid Club de Futbol la setmana passada. Serà a les 6 de la tarda, com deies, Jordi. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, diu això d'aquest partit de demà.
14: Sí, peus al terra sempre, està clar, no? Però bueno, aquestes coses n'hi ha que disfrutar-les quan tens una setmana bona, no? n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que gaudir i bueno, una setmana d'entrenaments i bueno, i a continuar una mica del procés. L'altre dia ho pensava jo també, que és un equip que bueno, que sempre anem en paral·lel, no? Bueno, tenim els mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada i em sembla un equip molt dur, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3-4 jugadores molt potents, i crec que a dalt és un equip molt perillós, i bueno, nosaltres a fer el nostre joc, nosaltres una cosa que tenim és que el nostre model de dia d'avui el tenim molt clar i amb algun matís, però és un partit molt difícil, repetir, perquè tenen gent a dalt molt top, però bueno, nosaltres a la nostra línia i intentar buscar el nostre objectiu, que és ser regulars a partir d'ara i intentar buscar aquest objectiu.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, tots els caps

0: també podríem dir que hi ha 5 jugadors del Barça, a més de Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, hi ha Rodri en aquest mig del camp, i si busquem algun al·licient més, Anna, pues, doncs la, seria la disputa per la pilota d'or, com per exemple que poden enfrontar a Lamine Yamal i a Harry Kane, el davanter d'Anglaterra. Un partit que començarà a 3:15.
1: No serem pendents a veure què fan tots aquests catalans de la selecció espanyola. Sí que hi ha competició a segona divisió, tot i que alguns equips tenen nombroses baixes. Un dels més damnificats és el Girona, que ha perdut fins a 9 jugadors. Va rebre l'Albacete amb només 16. Repassem com ha anat aquesta jornada de segona divisió per als equips catalans.
0: Que a més recordem que aquesta aturada de seleccions és de 3 setmanes, no de 2 com és habitual, i per tant això també afecta, i de quina manera, els equips de la segona divisió. El Girona n'és un d'ells, com deies, Anna, però ahir li va sortir prou bé la cosa, va guanyar a Montilivi a l'Albacete per 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Dani van de Beek. Segon gol d'Abel Ruiz, primer de la temporada pel jugador holandès, que deixa el Girona ben a prop de les parts, de les posicions capdavanteres de la classificació.
1: Doncs com estan aquests partits? Entre el tenim en joc ara mateix al Sabadell.
0: Sí, ara t'ho dic, el teníem amb empat a un al marcador, encara en l'últim quart d'hora de partit. Doncs mira, ja ha finalitzat, ha acabat el partit i com dèiem, empat en el marcador, Celta B 1, Sabadell 1.
1: Per tant, doncs, el Sabadell que esgarrapa un puntet, i ahir li van anar força bé les coses a la Girona, que es va importar la victòria davant de l'Albacete.
0: Sí, correcte, el Girona que va guanyar 2-0 a l'Albacete malgrat les baixes, i que el deia, com dèiem, el deixa molt a prop de les posicions capdavanteres que de moment comanda el Castelló.
1: Doncs un Girona que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. Girona FM, Pau Vilafanyer.
2: Un Girona resolutiu guanya per 2-0 a l'Albacete i segueix en dinàmica ascendent, sumant una nova alegria per l'afició blanquivermella. Els gironins, molt efectius de cara a porteria, van treure els 3 punts gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos anotats a la primera meitat en un tram de partit on l'equip de Quique Álvarez va saber aprofitar les seves ocasions. Davant seu, un Albacete que va tenir prou ocasions per no marxar de 8, però que va pecar d'efectivitat als metres finals i es va trobar amb un gran Gazzaniga sota pals, decisiu per evitar que el conjunt manxec entrés en el partit. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconeixia després del xiulet final que l'equip encara ha de millorar coses, però remarcava que la victòria era el més important per seguir creixent i consolidar-se en la part alta de la taula.
3: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, on, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc de... perfecte per créixer.
2: Una victòria, la quarta del Girona en els últims 5 partits, que confirma el gran moment de forma de l'equip i que fa que escali fins a la tercera posició a l'espera del que doni de si la resta de la jornada.
1: A banda de la victòria, ahir el Girona va viure una altra alegria, el retorn de Porto 10 mesos després per culpa d'una lesió.
4: Era un día que llevaba esperando muchísimo tiempo, era un objetivo marcado, ¿no? El volver a poder pisar el césped en competición, el volver a sentir pues, lo que es jugar al fútbol de verdad, ¿no? Y sobre todo súper agradecido del cariño de toda la gente que hoy ha estado de 10 conmigo. Sí, la verdad que para mí... ha sido muy muy emocionante. Creo que va a ser uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Lo llevaré siempre marcado por todo, ¿no? Por el recibimiento, por tantos meses, por ver felicidad en la gente por ti. Eso no pasa prácticamente en la vida, y ver tanta gente, ¿no? Alegrarse y darte la enhorabuena porque has vuelto, pues. Solo puedo decir que gracias.
1: Doncs un Girona i un Sabadell que dormiran en zona de playoff. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més futbol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: El kiwi. El kiwi és una fruita exòtica ben coneguda i relacionada amb nombrosos beneficis per a l'organisme. Però tot i ser una de les fruites més acceptades i conegudes, el que no tothom sap és que el seu nom actual no és l'original. De fet, va aparèixer i es va començar a conrear a la Xina continental i s'anomenava grosella espinosa xina. Posteriorment, es va exportar a Nova Zelanda, país que el va començar a comercialitzar i el va batejar, pel seu símil, amb el nom d'una au autòctona de l'illa, el kiwi. Anys més tard, el seu conreu s'inicia a la península a zones del nord, com Galícia, País Basc i Astúries. El kiwi, Actinidia sinensis, té una capa de pell fina, marronosa i peluda, una polpa de color verd intens, amb unes llavors negres perfectament distribuïdes en cercle i un centre blanquinós d'on irradien fines línies, que el fan tot una obra d'art quan es lamina. És de sabor àcid i dolç, tot i que existeixen altres varietats com el kiwi groc, encara més dolç, de polpa groga i sense vellositats a la pell. És una font important de vitamina C, interessant per assegurar un bon funcionament del sistema immunitari i combatre les infeccions de tardor. També destaca el seu contingut en fibra, folats, carotenoids i minerals com el potassi, entre d'altres. Per tant, és recomanable com a fonts antioxidants en casos d'estrenyiment o problemes gastrointestinals per regular nivells de colesterol i per millorar la qualitat de la pell. És una fruita que apareix al mercat a mitjans d'octubre i es pot trobar fins ben bé al maig. Fora de temporada, seran procedents de Nova Zelanda. És una fruita sucosa que serveix tant per prendre entre àpats, partit per la meitat i amb una cullereta menjar la polpa de cada costat, com a postres o afegir de macedònies i a plats salats com amanides. Es sol consumir pelat, però en cas de voler menjar-lo amb pell, és molt important netejar-lo molt bé i escollir les versions ecològiques. Per la tardor, deixa't sorprendre pel sabor d'aquesta fruita tan antiga, el kiwi, que a més de ser deliciosa, et saciarà i assegurarà un bon aport de vitamina C a la teva dieta.
0: La xarxa de comunicació local.

0: En directe a l'Enjoc, són 8:45 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la Primera Federació Femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
1: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
0: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a Segona Federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
1: De moment ple de victòries, aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta, Múrcia 0, Barça C 5, i aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de la tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1, i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa de Odón per 1-3.
0: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure doncs, a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona de Sant Adrià és setè, a l'espera doncs de disputar el seu partit en el dia de demà, com deies.
1: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
0: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.

0: I anem cap a la primera federació masculina, el grup 2, a jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja l'hem estat arribant al tram final d'aquest partit.
1: 4 minuts més l'ha afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou Estadi Costa Daurada, perquè empaten a un el Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que el quadribarrat s'ha avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empat a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Xisco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nàstic Pere Marcos, substituint a Proens, i Eugeni substituint a Oriol Subirats. Minut 86, recta final del partit, el nou Estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
0: Doncs de moment aquest empat a un entre Nàstic i Sant Andreu. Veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als de dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
2: I ho farà a les 4 de la tarda, estrenant entrenador a la banqueta. És Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana, i per tant Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapulada. Això a les 4 de la tarda a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
0: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia s'estrena doncs a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta doncs de l'Europa.
3: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap al contrari. Això és una situació difícil perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més reconeixible i sobretot que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. Treball i n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base, no?
4: En Joc, el programa de l'esport català.
0: Doncs anem baixant categories, ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc, anem a repassar doncs què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro Terrassa.
2: Doncs mira, el Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el Camp de l'Ebre per un gol a 0, i el Barça Atlètic, en l'última actualització dèiem que guanyava per un gol a 0, doncs acaba de fer el segon i per tant guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
0: I anem a veure doncs un que està guanyant, l'altre que ha acabat perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giberra, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé, el seu porter Tejada està fent actuacions de mèrit, i el Manresa domina, de fet, les aproximacions hi són. Potser falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada. Però Tejada, de moment, ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blancs i vermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
0: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs aquest gol que permeti al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro, un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició, doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa, un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: Mira, tinc molt de respecte per als àrbits. Molt de respecte, són una gent que fan una feina molt, molt complicada. I per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per al futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
0: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
2: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol ve Arnedo, Girona ve Osasuna ve, Logroñés Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Rebis.
0: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con un buen ritmo en los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros, si no estamos al 100%, no hacemos las cosas como tenemos que hacer, y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues nos va a ser un partido difícil. No, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos, que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y conseguir, intentar siempre conseguir victorias.
0: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins a una estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries, per tant el Girona B que no tindrà una visita fàcil. En Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid. Segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer forts a casa, hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
0: També a les 5 de la tarda, el Logroñés Olot, un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure, és un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, de molta qualitat, i haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que et pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses, i que després també ofensivament, quan joc associatiu, també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de venir del partit es fa tot complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços de entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.
0: I a tercera federació masculina, el grup 5, on juguen els catalans, arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de catalans, doncs ja s'ha disputat.
2: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada a Tona, primera part, recta final d'aquest primer temps, i a guanyar el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt usonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el Mercado i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part, 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
0: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi han novetats. A Tarragona Ràdio, Tere Ortega, es mou el marcador.
10: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gasca i és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol protestes al Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit, que està ja al cercle central del mig del camp i ara ve a revisar doncs de nou aquest gol. Després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc, i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2. Queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador i, clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir conclòs.
0: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla, per les imatges, que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, eh? 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR i, doncs, pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
10: De moment l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu han celebrat amb la seva afició, que està la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a esmairar al centre del camp, i gol, la dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així, minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
0: Doncs moltes gràcies, Tere. Tornarem després per escoltar els protagonistes.
10: Fins ara.
0: I seguim, doncs, repassant la tercera federació masculina, els partits de demà, Jordi.
2: Ara t'has dit. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic, que fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
0: I això donaria al Barça el lideratge, perquè
2: sí,
0: recordem que...
2: I a més sense encaixar cap gol, eh?
0: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà, doncs, visitarà el Municipal d'Olot. Repassem, doncs, els partits de demà d'aquesta tercera federació.
2: A 3:15, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 4:45 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristòfol.
0: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 3:15. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota, busca la segona victòria com a local, rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit davant del Cerdanyola.
11: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más, y sobre todo pues con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local, y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9 que, bueno, no, nunca es fácil en un inicio donde siempre, pues a veces el equipo no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento. Pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdanyola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
0: I demà a la tarda, a 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ha guanyat, està en zona de descens, doncs rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
12: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio que íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles como debutar en el Camp de Sports el otro día sin haber entrenado prácticamente nada allí. Son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo joven, con jugadores con hambre y con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar pues con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
0: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal. Dos equips que han començat la jornada en la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristòbal. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
13: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: ara la Lliga Elite, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elite. No juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elite hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans. Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada.
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits. Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Can Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més, i a les 5 de la tarda Vic Hort, al partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: Ja estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què ha acabat passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaídos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell amb una acció d'estratègia, gol d'Edgar González, el primer del de Sallent aquesta temporada, i en línies generals un partit més ensupit, sense tant ritme com ens té caracteritzats el Sabadell de Ferran Costa, això sí, amb més domini arlequinat que no pas Vigués. El tècnic del centre d'esports feia aquesta lectura de l'1-1 avui a Terres Gallegues.
2: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat, valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off descens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'1-1, però que acaba igualment en taules.
0: Parlem ara de futbol sala. El torneig obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Catgà Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans en aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma que visitarà la pista del Manzanares a la 1 al migdia.
0: Doncs veurem què fa el Catgàs demà. El Barça, com deies, empatava a 2, venia de dues victòries seguides al Barça i després, doncs, aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arriesgado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevar su partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot, lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: I després d'una derrota i un empat, el Catgàs encara no coneix la victòria, la buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Catgàs, en deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien, hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares, entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo, pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
0: Doncs demà serà aquest partit del CatGas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'Europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te'n actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1 i el partit encara està en joc. El descans a la tercera federació arriba al partit entre el Sant Joan Atlètic Montcada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley, Anglaterra, ha marcat el català Lamine Yamal.
0: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Que puedan existir más.
4: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
6: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: ¿Por qué te han echado la bola negra?
11: ¿Qué te han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: ¡Mayday! Buen chico.
4: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
14: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco. ¡Vamos!
4: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
3: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat de llogateres reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport.

Futsal en Joc, el programa de l'esport català, que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva tele, a la teva ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, el bàsquet, el waterpolo, l'hoquei patins i moltíssimes coses més. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'En Joc.

0: amb Jordi Cervantes. Jordi, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
1: Què tal, Anna? Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
0: A segon, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
1: Els arlequinats han empatat a un davant del filial del Celta i acaben la jornada en zona de play-off, o dormiran avui dissabte en zona de play-off, igual que el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van den Beek.
0: I a Primera Federació, taules, el primer duel català de la temporada.
1: Sí, també empat a un entre el Nàstic i el Sant Andreu. No, taules, no, perdona, m'he equivocat jo. T'he fet caure en el parany. Ha guanyat el Sant Andreu en el darrer instant per 1-2 gràcies a aquell gol al minut 96 d'Alexis. I sí que és cert que el Sant Andreu ha guanyat per 1-2 i s'emporta els 3 punts cap a Barcelona. Els tarragonins es mantenen fora de la zona playoff i el Sant Andreu surten de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I tret de sortir de la Lliga ACB?
1: Sí, ho fan amb novament 5 equips catalans que prendran part d'una competició que engega avui el curs 26-27. Aquesta tarda ja ha debutat el Manresa, ho ha fet amb derrota a la pista del Bilbao, i el Barça juga des d'ara, des de les 9, al Palau Blaugrana i rep el Leima Corunya. Demà diumenge s'estrenen el Joventut a la pista del Breogán, a les 12 el Bàsquet Girona a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 de la tarda, i a les 6 el Força Lleida visita el València.
0: I dues competicions més engeguen la temporada 26-27.
1: A la divisió d'honor masculina de rugbi, la Santboiana s'estrenarà demà contra el Salvador a partir de les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. I aquest cap de setmana comença la divisió d'honor femenina amb dues jornades de waterpolo, amb la que es disputa, com dèiem, aquestes dues primeres jornades de la competició.
0: Són les 9 i 6, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió perquè estàvem pendents del partit amb el Sabadell, que havia començat a 6:45 de la tarda, ja acabat. Recordem què ha fet el Sabadell al camp del Certa Fortuna.
1: Ha empatat a 1, s'havia avançat el conjunt gallec, però immediatament el Sabadell ha pogut empatar el partit i així s'ha arribat al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador i, per tant, el partit ha acabat amb 1-1 al marcador, i, com dèiem els titulars, d'anar al Sabadell dormirà aquesta nit en zona de play-off.
0: I baixem un parell de categories. Anem a segona federació masculina, grup 2, jornada 4. Estàvem pendent del partit entre el Manresa i el Logroñés B. Anem cap a Manresa, Ràdio Sallent, Jordi Givert, ja acabat.
2: Ha acabat el partit, un partit que s'ha allargat fins al minut 99 i que ha acabat amb derrota manresana per 0-1 en un partit que ha tingut de tot, polèmica per una expulsió del central del Manresa, Mateus, per protestar l'àrbitre quan tot just havia rebut ell una falta, una expulsió de ser molt primmirat a l'àrbitre just quan s'estava acabant el partit, i aquí s'ha acabat la història. El Manresa ha tingut diverses ocasions. De fet, la defensa del Logroñés ha tret dues pilotes sobre la línia de gol en aquest partit per mantenir aquest 0-1 a favor, i tot i el bon joc del conjunt de la capital del Bages, la victòria se'n va cap a la Rioja.
0: Doncs Jordi, hi havia un altre partit a aquesta hora també, que començava a les 7, el Barça Atlètic Penya Esport.
1: Sí, que ha acabat guanyant, com dèiem, per 4-0. Això el farà dormir aquesta nit líder en solitari després de marcar 10 gols i no encaixar-ne cap, i a l'espera del que faci demà l'Osasuna B, que visita el camp del Girona B.
0: I un partit que encara deu estar en marxa perquè ha començat a les 8 del vespre, és el duel de tercera federació masculina del grup 5, jornada 4, Sant Joan Atlètic Montcada Tona.
1: Partit que es troba a l'inici de la segona part amb victòria local, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: I teníem ja, com dèiem, arrencada la Lliga ACB, i des de les 9 un duel amb presència catalana.
1: Minut 5 d'aquest primer període, guanya el Barça al Palau, Barça 12, Leima Corunya 9.
0: I tenim un partit en joc des de les 7 de la tarda de bàsquet, ja l'haver finalitzat, és la semifinal de la Lliga Catalana de tercera FEB entre el Montgat i el Valls. David Prats, a Ràdio Ciutat Valls.
3: Bona tarda des de la pavelló esportiu 11 de setembre de Mollerussa, el Club Bàsquet Valls, que estarà a la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB després de superar fa poca estona que ha acabat el partit per 70-74 al Montgat. Un partit que sobretot el Valls s'ha arribat a col·locar fins a 13 punts de diferència, que és el màxim avantatge, però una sèrie de triples consecutius del Montgat han posat emoció fins al final. Al final però s'ha pogut certificar aquesta victòria per 4 punts de diferència, un Valls que també ha acabat amb la lesió d'un dels seus jugadors, com és Jan Campeny. Caldrà veure l'evolució d'aquesta lesió, però el Club Bàsquet Valls caçarà aquesta final de demà a partir d'un quart de vuit del vespre i la jugarà davant l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que a les 5 de la tarda ha aconseguit guanyar per 80-63 al Mollerussa. Recordem, la final demà un quart de vuit, el vigent campió d'aquesta competició, que és el Vic, que l'any passat va superar el Mollet per 87-70. Demà, Espanyol Bàsquet Cornellà, Club Bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez, amb els jugadors ja desfilant. Això és tot el que us podem explicar.
0: Doncs moltes gràcies. Estàvem pendent també de l'handbol, Jordi, perquè el que accepta el Manu Granollers està jugant.
1: Ho fa des de 8:45 del vespre i de moment està guanyant a domicili. Està guanyant a la pista de l'Alacant. Alacant 17, Granollers 20, un partit que està a punt d'arribar al descans de l'enfrontament.
0: Doncs parlem de waterpolo, de la divisió d'honor masculina. Jornada 2, el Sant Andreu ja ha d'haver acabat el seu partit davant del Canoet.
1: Sí, ja ha guanyat per 4 gols de diferència. Sant Andreu 15, Real Canoe 11.
0: I anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè a l'Hockey Lliga Catalana Masculina ha arrencat ja la primera jornada. Noia i Vilafranca han començat el seu partit a 8:15 del vespre. Jaume Boquera, Ràdio Sant Sadurní, ja d'haver acabat aquest partit.
4: Sí, el partit ja s'ha acabat. El resultat definitiu és 5-0 favorable al Noia, un Vilafranca que al començar a un Noia que a la segona part ha començat marcant el tercer gol. El Vilafranca s'ha desinflat bastant i el Noia ha anat imposant la seva llei. El quart i el cinquè gol, bones accions del Noia en atac, i aquest resultat contundent de 5-0, mantenir la porteria a 0, evidentment és un punt d'inflexió amb aquest nou Noia, amb aquest nou estar amb l'Aleix Esteller de cap de files, i que de moment, doncs, aquesta Lliga Catalana se li posa bé als homes de l'Aleix Esteller.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume. Dos partits més, un que acaba d'arrencar i un altre que també ha d'haver finalitzat, Jordi, en aquesta Hockey Lliga Catalana Masculina.
1: Doncs de moment el Calafell Xum es troba en la recta final, queden 3 minuts encara de partit, i guanya l'equip local per la mínima. Calafell 2, Xum 1. I el partit que ha començat és el partit del Reus a la seva pista, i de moment empat a 0 en els primers minuts de partit davant el Caldes.
0: I a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, jornada 2, com tenim els partits que estaven en joc?
1: El Sant Cugat Palafrugell, Palau, perdó, es troba a la segona part i de moment guanya el Palau per 1-3. I també tenim el Cerdanyola 4, Mataró 0.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Doncs arrenca la Lliga ACB amb una penya que fa una setmana celebrava un nou títol després de 18 anys sense aconseguir-ne cap, la Supercopa ACB, i un Barça que perdia aquesta final però guanyava la de la Lliga Catalana ACB fa uns dies. Per tant, en dos equips que arriben amb un títol sota el braç. Arrenca la primera jornada i avui ja hem tingut presència catalana en aquests partits de dissabte. Jordi, com han anat les coses?
2: De moment ha començat malament la cosa perquè el Manresa ha perdut en la seva visita estrena a la pista del Bilbao i ho ha fet per 107-92. Ha aguantat durant la primera part, però a la segona ha encaixat 63 punts i això ha fet impossible intentar aconseguir la victòria en la seva visita a la pista basca. Des de les 9 de la nit, Anna, s'està jugant un altre partit en presència catalana. És el Barça, que juga al Palau i rep el Leima Corunya. I de moment, a dos minuts pel final del primer període, guanya el Barça per la mínima. Barça 14, ara perd per la mínima. Barça 14, Leima Corunya 15.
1: Doncs el Quinzana Manresa, que no ha pogut aconseguir la victòria en aquesta arrencada de temporada, i això deia Diego Ocampo, el tècnic manresà, després d'aquesta derrota.
3: Tercer y cuarto cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
1: I demà serà el torn dels altres tres equips catalans d'aquesta Lliga ACB.
2: Un ho farà al migdia, a les 12. El Joventut visitarà la pista del riu Breogán. A la tarda ja, a les 5, el Girona Fontejau rebrà l'UCAM Múrcia. I qui té potser el partit més complicat és el Força de Lleida, que a les 6 de la tarda visita la pista del campió de Lliga, el València.
1: Doncs la penya que visita la pista del riu Breogán a partir de les 12 del migdia, una penya que ve després d'haver aconseguit aquesta Supercopa ACB, d'haver-la celebrat dilluns a Badalona, i això deia Àlex Reyes, jugador de la penya, sobre aquest partit que els espera demà en el debut de temporada.
4: Bueno, han sido unos días muy bonitos, muy, muy positivos y que nos permiten afrontar pues este inicio de temporada con grandes sensaciones. Bueno, un título muy importante para todos, para el club, para jugadores, por supuesto a nivel personal muy feliz por lo conseguido. Y nada, aplicar todo lo que hemos hecho bien en este partido para lo que viene ahora en Liga.
1: A la tarda, a les 5, Girona, UCAM, Múrcia, un Girona que busca una primera victòria amb aquesta estrena a Fontejau. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, em deia això.
5: Totalment, UCAM Múrcia estarà molt bé, com sempre, no? És un equip que ha fet unes campanyes increïbles fa dos anys. Com saps, ha jugat a la final de la Lliga ACB, sempre estan en competició europea, sempre són un equip molt complicat, molt agressiu, que juga con molt esforç i per suposat amb talent, un equip complicat de la Lliga, com tots els equips de la Lliga. Bé, jugar a casa sempre és una bona notícia per a nosaltres i també suposo que els jugadors estaran no sé com es diu, ansiosos, però com moltes guanyes de jugar a Fontejau, no? I davant de la seva gent, doncs, bueno, ja tenim, jo crec que tots ganes de que comence la Lliga i comença el bo, no?
1: I l'Ilerna Lleida serà l'últim català en debutar, ho farà a partir de les 6 de la tarda, com deia el Jordi, en una pista gens fàcil, a la Fonteta de Sant Lluís, a partir de les 6 de la tarda davant del València, un duel complicat en aquesta estrena per als de Gerard Encuentra, parla l'entrenador de Lleida.
6: Moltes coses bé, no? Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de com bé dius, l'actual campió de Lliga, que va l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, que sí que ha tingut alguns canvis, però també s'ha reforçat molt bé, han fitxat molt talent, no? Tenen molt bons jugadors, estem parlant de jugadors, bueno, de jugadors top a nivell europeu, que tots els clubs pugen pressupostos, tots els clubs creuen que han millorat la plantilla, tots, bueno, és una lliga molt difícil, molt igualada, on tothom pot guanyar tothom, on cada partit compta molt. Llavors, jo sempre ho dic, no? Crec que la primera etapa del Capraboller d'estar 4 anys, no?, a l'ACB, pues a mi em sembla un repte bonic intentar igualar-ho, no? I tant de bo ho puguem aconseguir.
0: En joc.
1: Encara no han començat moltes de les competicions. De fet, la Lliga Femenina Endesa ho farà la propera setmana, però sí que hi ha Copa Espanya. Tercera jornada, última, i com ha quedat tot plegat, Jordi?
2: Hi havia duel català i ha guanyat el Bisbal Bàsquet. Prat 71, Bisbal Bàsquet 79. T'explico més o menys com va la competició aquest any, perquè han fet tipus Champions masculina i femenina de futbol. Han fet una classificació llarga i en aquest sentit han fet grupets perquè s'enfrontessin als equips. Hi havia un total de 28 equips, hi havia 7 grups de 4 equips i per tant havien de jugar 3 jornades. El Bisbal ha guanyat els 3 partits i es classifica per la següent ronda. El Prat, malgrat perdre, acaba amb 2 victòries i una derrota i haurà d'esperar els resultats de demà per saber si classifica per la següent eliminatòria, que seria uns 16ens de final, i on ja entrarien els equips de la primera FEP. A partir d'aquí, doncs, seran 16ens de final, 8ens de final, quarts de final i una última fase final, que seria la Final Four, la final a 4, per decidir el campió de la Copa Espanya. En qualsevol cas, el resum ara és que el Bisbal Bàsquet es classifica per aquests 16ens de final i el Prat haurà d'esperar els resultats de demà i tindrem sorteig la setmana vinent per saber els aparellaments que molt probablement aquests dos equips, tant Bisbal Bàsquet i el Prat, si aconsegueix la classificació, que ho té tot de cara, doncs s'enfrontarà un equip de la primera FEP.
1: Doncs estarem pendents de cara a la setmana vinent. Ara ens centrem en Mollerussa, podríem dir que és on s'han centrat les altres categories del bàsquet que parlarem a continuació. La Lliga Catalana Tercera FEP ha arribat ja a la fase final. Ahir es van jugar els quarts, avui les semifinals i demà la final. Com ha quedat tot plegat?
2: Doncs que tindrem una final que la disputaran l'Espanyol i el Valls. L'Espanyol s'ha enfrontat al Mollerussa i l'ha guanyat Mollerussa, que feia d'equip anfitrió, doncs ha perdut per 17 punts de diferència. Espanyol 80, Mollerussa 63. Per cert, que l'Espanyol juga Xavi Rabasseda, un jugador mític del bàsquet català i que ha jugat molts partits a la Lliga CB, doncs ara està jugant a aquest Espanyol de tercera FEP. En l'altre partit, ens ho explicava el company de Valls, ha guanyat el conjunt visitant i, per tant, el Valls es classifica per la final, ha guanyat 70-74 al Montgat. Demà tindrem aquesta final a partir d'un quart de vuit del vespre, el partit entre l'Espanyol i el Valls.
1: I també hi haurà una altra final demà, la de la Lliga Catalana Femenina 2. Quins seran els equips que s'hi enfrontaran?
2: També a Mollerussa, serà un partit que es disputarà abans de la final de la tercera FEP. Serà a les 5 de la tarda i la jugaran al Tarragona Bàsquet i al Manresa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Ha començat la divisió d'honor femenina de waterpolo i ho fa amb doble jornada. També la masculina ha tingut doble jornada aquest cap de setmana, un fet que veurem molt al llarg d'aquesta temporada, bàsicament per reduir despeses de desplaçaments. Com ha anat aquesta primera jornada a la divisió d'honor femenina, Jordi?
2: Sí, comencem amb aquesta estrena, perquè la setmana passada ho feia la masculina, i en aquesta primera jornada doncs tenim aquests resultats. Es va produir ja un primer ahir a la tarda, Catalunya 18, Echeide 13, i aquest dissabte s'ha disputat el gruix de la jornada d'aquesta primera data. Mataró 14, Mediterrani 8, Barceloneta 14, Canoe 6, Horta 6, Sabadell 25, Sant Feliu 16, Sant Andreu 10 i Rubí 4, Terrassa 12.
1: Doncs arrenca aquesta divisió d'honor femenina amb un Mataró que defensa el títol aconseguit l'any passat i que fa pocs dies aconseguia també la Copa Catalunya per quarta vegada, la segona de manera consecutiva, i ho fa amb victòria del Mataró per 14-8 a 8 davant de Gutiérrez, i ho fa amb victòria.

0: 4 gols en 4 minuts que feien pensar en una victòria fàcil, amb golejada inclosa, de les jugadores de Dani Ballar. Aquest 4-0 inicial amb gols de Bertran, Claveria, Kearns i Rummer ha estat oportunament llimat pel Mediterrani. Carlota Alonso i Anne-Marie Pearson escurçaven diferències 4-2 abans del final del primer quart. En el segon, les locals han perdut aquella embranzida de la qual havien fet gala en el primer període, mentre que les de Sants començaven a tapar forats al darrere i a no despenjar-se en el marcador. Lineback feia pujar el 4-3 al marcador. Morell i Rummer, de penal, han salvat els mobles en 2 gols. Al descans llarg s'hi arribava amb un 6-3 per a la Solim. Avantatge clar, sí, però la sensació que el partit acabaria amb golejada s'esveia. A la represa, la Solim s'enfilava fins als 5 gols d'avantatge, 8-3, amb gols de l'hongaresa Camila Faragó i de Caral Anton, aquest de penal. Un marge que amb oscil·lacions s'ha mantingut fins al final del partit. El tercer quart acabava amb un 9-5 després que Sílvia Morell tanqués el període amb un altre gol per a les mataronines. L'últim quart, el Mediterrani ha albirat l'esperança de poder retallar diferències arran del 9-6 marcat per Anne-Marie Pearson, esperança que de seguida ha quedat en res. Martina Claveria i Caral Bertran, totes dues per partida doble, i Sílvia Morell s'han encarregat d'establir el que ha estat el resultat definitiu. Assolim, centre natació amateur 14, Club Esportiu Mediterrani 8.
1: I un altre dels grans aspirants està a la part alta de la classificació. El Terrassa també ha guanyat a la piscina del Rubí per 4-12. Ens ho explica el Siscol ara de Ràdio Rubí.
2: El Terrassa ha estat l'equip que s'ha endut la victòria en la primera de les cites de la divisió d'honor de waterpolo amb el retorn del Club Natació Rubí a l'elite amb una victòria garenca marcada per la distància que hi ha de plantilles, en tots dos casos amb un conjunt que competeix a Europa i l'altre que lluitarà per la permanència. Malgrat el resultat contundent final de 4-12, hi ha aspectes a destacar que li agraden a l'entrenador Carlos Ligero del Club Natació Rubí, pensant en el futur immediat, perquè demà també tenen una cita complicada per arrencar aquesta temporada.
3: Sí, tant avui com demà, sabem que avui el Terrassa equip de Champions, demà el Cata equip d'Eurocup, que la va guanyar la temporada passada, però encara així crec que avui hem estat a un gran nivell. Al final, que el Terrassa només ens faci 12 gols a casa, sí que és veritat que a nivell ofensiu ens ha costat una mica més, però ens hem d'acabar de trobar, però a mi el partit em deixa molt bones sensacions, venim d'una altra categoria, de la primera nacional, i bueno, crec que hem estat a un nivell, sobretot defensiu, força alt.
2: 2-6 en el primer quart, han rebut la meitat dels gols, i en els altres 3, doncs 6 gols més per part del conjunt egarenc, amb doncs aquest tram de 2 gols i 2 gols per part del Club Natació Rubí per tancar aquesta primera jornada. D'aquesta manera, aquest doncs nou calendari que inclou caps de setmana amb 2 cites. Demà el Club Natació Rubí, que li toca al Catalunya, pel que fa al conjunt egarenc, la seva cita serà a casa i davant del Real Canoe.
1: Doncs ara bé, ho deia el Siscol, ara hi haurà doble jornada aquest cap de setmana. Repassem la resta de partits d'aquesta jornada 2.
4: Gairebé tots els partits es disputaran demà al migdia. A 11:45, Rubí Catalunya. A les 12, Sant Andreu Etxelle. A 12:45, Mataró Barceloneta i Sabadell Sant Feliu. A 13:45, Terrassa Canoe. I tancarà la segona jornada a la tarda. A 17:45, el Mediterrani Horta.
1: Doncs sí que és una mica anecdòtic, però repassem la classificació. El Sabadell és líder, seguit de l'Atlètic Barceloneta, a la Terrassa, el Sant Feliu i el Mataró. Juntament aquests equips amb el Catalunya doncs encapçalen la classificació doncs amb aquesta primera victòria. Veurem a la jornada de demà doncs ja més moviments a la classificació, si es podrà tenir més en compte. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb moltíssimes coses més, amb hoquei patins, la resta del waterpolo i amb moltíssimes coses més. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.
9: El diccionari Termcat.
10: 40 anys, 40 paraules.
9: 1998. Índex de xafogor.
10: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
11: Marta Sabater.
12: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions, i per això l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 2:15 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, 2 partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Xeiga 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 endavant del Cavall, a la golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Se l'ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de 2 derrotes contra el Club Natación Cavalla de Ceuta i l'Atleti Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrena Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Ximil, ha encetat el marcador. Decida, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Ximil, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcant els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, en sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrani-Echeide. I a les 5, Terrassa-Catalunya. L'Astralpul Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.

0: Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
1: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5 Lloret 2, dijous es va jugar també el Lleida 4 Vilafranca 1 i per aquesta tarda s'ha doncs, disputat el Noia 5 Vilafranca 0, el Calafell 2 Xum 1 i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2 Caldes 1.
0: Doncs també hi haurà partits demà.
1: Sí, a partir de les 4 de la tarda Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
0: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder del moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder del moment és el Calafell. Però com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba a la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
1: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4 i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
0: Demà tindrem un partit també al migdia.
1: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
0: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
2: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé, ha costat més de cara gol la segona meitat.
3: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, pues jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, pues, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem pues, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes de l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
2: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
3: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
2: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
3: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la, però bueno, la setmana que ve ens centrem en el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ester, i molta sort.
3: A vosaltres, merci.

0: Setmana en l'Hockey Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
1: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0. Al final, han vist com els hi empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
0: Doncs ens centrem en aquest partit, en aquest GEC-Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijoam i l'Albert Querol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
2: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
3: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant a l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
0: Doncs escoltàvem Narcís Pijaume del GEC i Albert Querol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
1: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, l'Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0, Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadriorrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat de porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balomano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant des de 8:45 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i per tant necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que de moment comanda el Bidasoa Irún amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i per tant una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies. Ha començat amb derrota a la pista del Zuazo. Zuazo 25, Lleida 21. Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres, va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar un altre partit amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera: el Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35 o Argràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: Victòria del Sant Andreu davant del Nàstic, i és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Saludem el capità del Nàstic, Manel Royo, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte, i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol, no crec massa amb les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat, i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a portar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove, que s'està fent, buscant la seva essència, i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueixi aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims. Crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera, no? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge. Som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant, perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat, quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez, que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria, amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona, bona nit.

0: que hierba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
1: Aquesta tarda s'ha disputat un partit a empat a dos al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà tres partits més a presència catalana.
1: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa-Apolo, Barça-Sanse-Complutense i Agara-Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada, Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
1: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa, a les 12, Terrassa, Júnior, a dos quarts d'una, Polo, Sanse, Complutense, i a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.

0: D'hoquei gel a la Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, s'arriba a la jornada 2.
1: I ho fa amb dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina i en aquesta mateixa divisió doncs el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Xuri Urdin 0.
0: I parlem ara de rugbi, perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
1: Sí, i ho farà demà i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Santboiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.

0: l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
1: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt, molt contenta després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència. Per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també, no?
0: Doncs d'aquest 0-2, participació de Mai s'aconseguia al 0-1, al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
2: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Suma un nou triomf, com dèiem. Està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
3: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
4: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
5: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu a la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.

0: més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre. Hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida, Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes. Són les 10.

Benvingudes, benvinguts a Soundscapes, The Art of Listening. Salutacions de qui us parla, sóc en Doixa. Avui us convido a compartir una nova experiència sonora amb mi. En aquest segon episodi ens deixem portar per una atmosfera de transició. Una transició d'aquests últims instants de l'estiu, quan la llum comença a desaparèixer lentament, les tardes s'escurcen i l'aire ens anuncia que una nova estació és a punt d'arribar.

Per això he preparat una selecció musical per acompanyar aquests moments de calma, de nostàlgia, de contemplació i, per què no, de tornada al dia a dia habitual. Com sempre, et proposo que et regalis aquesta estona. Allunya't per uns instants del soroll del dia a dia. Busca una postura còmoda, tanca els ulls, si et ve de gust, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar per la boca. Una vegada més, inspira. Deixa anar. Una última vegada, inspira. Deixa anar l'aire lentament. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només escoltar.

I fins aquí el Soundscapes d'avui. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i per haver-te regalat aquests minuts per escoltar. Espero que aquesta música t'hagi acompanyat, t'hagi fet sentir, imaginar o simplement aturar-te i dedicar-te un temps a tu. Salutacions de qui us ha parlat i seleccionat la música d'avui. Soc en Dosha. Això ha estat Soundscapes, The Art of Listening. Gràcies per l'escolta. La setmana que ve, més. Fins aleshores, escolteu, sentiu i gaudiu de la música.

What are we waiting for? Let's have some music.

és tan estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps quantes

Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, tan amic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
3: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.